0: niña más.
1: Cose el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
0: Veus la escaira, allà te la col·loco.
2: Ja hi jugues amb Sique Rodríguez.
3: Bon dia, com esteu? Pendents de la visita del Papa, ara mateix arribant a Montserrat. Si hi ha qualsevol notícia, evidentment l'explicarem al Que t'hi jugues. Avui anunciem que, si us ve de gust, dijous vinent, dijous dia 18 de juny, a les 7 de la tarda, Que t'hi jugues especial festa final de temporada.
4: Fi de curs, final de curs, hi haurà guerra d'aigua.
3: A la terrassa de l'Hotel Mi, l'hotel que hi ha davant de la ràdio, un hotel fantàstic, de luxe, a la terrassa de l'Hotel Mi, us convidem a passar una tarda... Jo crec que si us agrada la ràdio, no us l'hauríeu de perdre.
4: Sí, sí, perquè fa molt de ràdio. Fa molt de ràdio la tarda que farem la setmana que ve. Dijous, i si voleu venir, ja sabeu com us heu de muntar, que és el de sempre.
3: Enviar un missatge al
4: 606-638-83-6-6-6-6-6-6-32.
3: Estarem a punt de donar-me un número de telèfon.
4: Yeah! 606-32-72-11.
3: I tanta confiança amb els oients que els anava a donar el meu número de mòbil.
4: Ai, senyor.
3: 606-32-72-11. Tenia apuntat un dels meus, en tinc diversos. Semblo aquí un díler, eh?
4: Sí, sí, sí.
3: És un dels meus, correcte o no? És veritat o no?
4: Sí, sí, sí. Estic
3: apuntat un dels meus.
4: Estàs a punt de dir una cosa que haguessin hagut de canviar el mòbil.
3: 32-72-11. Si voleu venir, això només és un aperitiu, del que passarà dijous vinent a la tarda, com riure l'Ena.
4: Per exemple, com el Sergio, que ja ens ha enviat.
3: Fantàstic, Sergio. Doncs t'esperarem amb catifa vermella, com van esperar el Papa ahir a l'aeroport del Prat. 606-32-72-11. És entrada lliure, hi haurà regals, us ho anirem explicant al llarg d'aquests propers dies al Que t'hi jugues, però apunteu-vos la data perquè serà un Que t'hi jugues especial en horari de tarda a les 7 des de la terrassa de l'Hotel Mi. Festa final de temporada amb moltes sorpreses i espero que vosaltres en sigueu partíceps.
2: L'opinió de Sique Rodríguez.
3: La decadència de Florentino Pérez, els seus deliris erràtics, l'han fet que ara converteixi en notícia una oferta rebutjada. És insòlit. És insòlit que el Madrid publiqui un comunicat oficial on explica que han presentat una proposta de 150 milions d'euros per Julián Álvarez, però que l'Atlético l'ha rebutjat. Aquesta era la bomba que havia anunciat Florentino Pérez.
5: Que seria la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia. 150, por lo menos.
3: Sembla broma, eh? Fa riure. Si fos madridista, estaria altament preocupat. Perquè el més normal és que aquesta manera de fer erràtica, sorprenent, amb girs inesperats, amb decisions difícilment comprensibles, fa pinta que anirà en augment. Florentino està perdent batalles i Florentino sorprèn amb la deriva de moltes de les decisions. Erràtiques. La campanya electoral del Madrid ens ha regalat moments surrealistes. Florentino les va convocar en una roda de premsa que passa a la història còmica del futbol. Roda de premsa sorprenent. Anunciada de manera sorprenent. Comèdia negra. Li hem d'agradir, això sí, que ens hagi mantingut entretinguts fins al Mundial. La seva deriva antibarcelonista l'ha portat a pagar 15 milions d'euros per Mourinho. 15 milions d'euros ha pagat el Madrid per Mourinho. És la mateixa barcelonitis que l'ha portat a fer aquesta oferta per Julián Álvarez. La lectura que fan des del Barça és precisament aquesta, i estic d'acord, que és la constatació de que Florentino està més pendent del que vol fer el Barça que no pas del que ha de fer el seu propi equip. I des del Barça transmeten calma perquè l'estiu és llarg i el mercat de fitxatges té molt de circ. Moltes coses són estratègia i algunes fan riure. Veurem què passa. Veurem com s'acaben de construir els equips i veurem com competeixen la temporada vinent perquè el futbol és tan gran perquè és incert. Però a dia d'avui, la sensació és que el Barça va construint un equip jove i il·lusionant mentre que el Madrid es converteix en Jurassic Park. Ens pensàvem que Mourinho s'havia extingit, però l'han ressuscitat. És veritat que fa una mica de mandra pensar en el que ens ve a sobre, perquè aquella etapa de Mourinho amb el Madrid forma part del moment més negre, més fosc de la història dels clàssics, almenys de la història moderna. Va posar en risc fins i tot la convivència a la selecció espanyola, del Bosque, i va haver d'intervenir. Això no ens hauria de sorprendre. Una persona que ha tractat a Florentino Pérez, que ha vist partits de futbol amb ell, que ha vist partits d'Espanya amb ell, em va dir un dia, em va explicar un dia que

0: Ramon Besa, què tal, com estàs?
1: Molt bé, bon dia.
0: Quin show, això del Madrid. Lo de Julián Álvarez ja és l'últim capítol d'una sèrie que és còmica.
1: Quan el Madrid necessita fer fressa, vol dir que alguna cosa no funciona. Més aviat el Madrid fa por quan actua sense que se sàpigui, no hi hagi notícies, no se sàpigui quin un emporta de cap, llevat que s'hagi de fer algun anunci com el de la Superliga que feia Florentino. Per tant, m'imagino que aquest últim capítol o penúltim capítol que hem viscut amb Julián Álvarez no deixa de dir, bueno, Florentino cumple lo que promete, però crec que no els hi fa cap falta el Julián Álvarez, i ho van fer justament per explicar que ell faria una oferta, encara no se sabia qui, la podia fer el Joao Neves, el Vitinha, l'Olise, va caure el Julián Álvarez i va dir, ara enredarem una mica.
0: O sigui, no creus ni que hi hagi una estratègia darrere per encarir el fitxatge pel Barça, res d'això, sinó que actua a impulsos o què?
1: Jo crec que ho fa per enredar, en aquest cas. Sí que crec que, per exemple, li pot interessar Bernardo Silva, que semblava que era un jugador que podia estar proper al Barça, però el necessita més el Madrid que el Barça. El Barça té centrecampistes de sobre, i és possible doncs, que amb l'arribada de Mourinho hagi enredat i que Bernardo Silva sigui un jugador que li vagi bé al Madrid. Aquí sí que crec que hi ha més opcions de que el Madrid pugui enredar i que pugui treure-li fins i tot a Bernardo Silva al Barça, si és que el Barça ja gairebé ho tenia tancat, com semblava, no? O hi havia un preacord. En el cas de Julián, no sé, ja quan Riquelme va anunciar Haaland i d'allò el Madrid no sap on posar els davanters. Recordem que, és clar, parlem molt de Vinícius i Mbappé, però ens hem oblidat de Rodrigo. És a dir, el Madrid té molts davanters, té molts jugadors, no crec que els hi faci falta Julián. Ara, si poden enredar que no el fitxi el Barça, per ells molt millor, perquè si fem cas de tots els anàlisis i de tots els comentaris que hi han, Julián Álvarez sembla com hagi de ser el jugador perfecte, no? Que amb Julián Álvarez el Barça porta amb tot. No ho sé si és així, serà tan bo com sembla, però sí que en aquests moments sembla que és la peça clau.
0: Tu l'has seguit a l'Atlético de Madrid, ara al City abans, segurament hauràs parlat amb gent d'allà perquè la coneixes a Anglaterra sobre com és Julián Álvarez. Creus que val 150 milions d'euros o no?
1: No, jo crec que 150 milions d'euros no el val cap jugador. El que passa és que els preus de mercat són els que són, està tot desorbitat i aleshores s'ha de veure primer el desig del jugador, que jo crec que té clar que difícilment vol continuar a l'Atlètic de Madrid per la manera que juguen, pel seu mal rotllo o d'alguna tibentó amb l'entrenador, amb el Simeone, o com a mínim això és el que ha transcendit, i si ell vol anar al Barça, el Barça té molt de guanyar, i imagino que això és el que el Barça explotarà. Ara, si s'hi fica el PSG, si s'hi fiquen clubs de la Premier i s'hi fiquen més altres, aleshores veurem, perquè jo el dubte que tinc és que el Barça pugui arribar a una determinada quantitat. Estem veient que el Barça necessita arreglar els comptes. Hi ha la sensació de que hi haurà una assemblea per intentar demanar més crèdits per acabar de pagar el Camp Nou. Les seccions necessiten aire. Doncs mirem el que està passant amb el bàsquet. O sigui, el Barça necessita calés i no sé d'on els traurà.
0: D'això se n'ha parlat poc, ho va publicar el diari ara l'altre dia, el Xavi Hernández, que el Barça necessitarà més diners per acabar el Camp Nou. Et preocupa o ho consideres normal en una obra mastodòntica que al final el pressupost es desviï i es multipliqui?
1: Me'n preocupa perquè ja és triplicat el pressupost, no? Jo entenc que les obres... No hi ha hagut cap estadi que s'hagi acabat amb els termes anunciats, no? Però vull dir que em preocupa en el sentit de que la salut econòmica del Barça és molt delicada. Si fos un club que tingués una situació econòmica bona, no em preocuparia tant. Però que tot aquest projecte de l'IMAC, des de que va començar, ja ha anat molt enredat, és a dir, que si serà l'oferta és la més bona perquè serà la més ràpida i la més barata, s'està demostrant que no serà ni la més barata ni la més ràpida. Per tant, aleshores, això desvirtua el que es va dir per descartar altres opcions, que es deia com declarar la guerra a l'IBEX 35 i que ho farem a la nostra manera i molt més bé. Jo ja començo a tenir dubtes.
0: I estaven alertats, ho vam explicar el que t'hi jugues. Els informes tècnics dels propis treballadors del club així ho certificaven.
1: Sí, sí, justament la informació que veu donar és la que va posar en alerta, no? I aleshores, clar, no sé qui és el que fiscalitza i controla tot el que està passant amb l'IMAC més enllà de Goldman, que jo crec que Goldman Sachs, clar, si va deixar 1.400 milions, ara jo no sé en aquest moment quin és el deute del Barça. Em sembla que hi ha 460 milions declarats més o menys de deuda ordinària, més els 1.400 de l'espai Barça, més no sé com s'acabarà de tancar l'exercici. Clar, llavors tu dius, bueno, el Barça pot fitxar a Julián Álvarez. Ostres, doncs no ho sé, haurà de vendre jugadors, però és evident que l'explotació de l'estadi és vital, és capdalt per poder fer calés. O sigui, si tu no tens l'estadi a ple rendiment, i ara encara està a la meitat, és a dir, si tu tinguessis un Camp Nou amb 105.000 entrades, segurament no hi haurien tant dubtes, però hem passat de 40.000 a 60.000 fent un esforç. I amb 60.000 potser no arriba a les misses per afrontar determinats fitxatges.
0: Això de les misses ho dius perquè estàs seguint el minut de visita del Papa o no?
1: No ho segueixo. No,
0: no segueixes res del Papa?
1: Poc, molt poc.
0: Per?
1: Bueno, perquè m'embafa. És a dir, jo crec, jo sóc de formació cristiana, sóc creient, no me n'amago pas, no crec tot el tinglado de l'Església Catòlica i tot... Crec més en l'humilitat, crec més en un sentit cristià diferent d'aquest, de l'opulència, de tot aquest xou que provoca, no? A mi tot això no m'interessa. Aleshores, les encícliques o coses d'aquestes, tot el seu debat sobre la tecnologia m'interessa. No sé si és un papa que s'ha de ficar en tantes coses. És a dir, tot plegat sembla que estem vivint en un país que darrerament, com que el govern amb la situació està de tanta precarietat, es busquen tòtems per reforçar el sentit de que les coses van bé. Per exemple, estic també una mica fart de veure el rei a tot arreu. O sigui, el rei surt a tot arreu, com vulguem dir, la monarquia és sòlida. Ve el papa, doncs el papa és una persona, una eminència, és una persona que ha d'estar a tot arreu per opinar. Aleshores, tota aquesta història em fa estar amb alerta. No ho segueixo el dia a dia, més aviat n'estic embafat. Ara sí que hi ha moments puntuals, doncs, que si hi ha alguna cosa que m'interessi, doncs sí, però no cada tota la ruta, no.
0: I el Mundial, l'estàs seguint aquests dies previs?
1: Bueno, l'estic seguint més per el que no és el joc que no pas per tot el que l'envolta. És a dir, em sembla esperpèntic que una selecció com Iran que arribi allà i no pugui viure als Estats Units, perquè el senyor Trump diu que no, que fotin fora un àrbitre perquè no els hi agrada i que els àrbitres diguin com si no hagués passat res. O sigui, tot el Trump fot el que li dona el gust i la gana, i el futbol, que teòricament era un esdeveniment que podia amb qualsevol condicionant, aquesta vegada poder no podrà. Però ningú dirà res, és a dir, ja vam veure el que va fer Infantino, hem vist quan aquella entrevista amb el Trump. Per tant, això sí que em preocupa aquesta ruta que està seguint el Mundial des de Rússia, Qatar, ara Estats Units. Sí que em reconcilia Mèxic, perquè és un país molt vinculat al futbol, i espero que quan la pilota comenci puguem veure coses del joc, però de moment, amb el que ja et dic, el que més m'interessa és el xou del senyor Trump, i veure fins a quin punt el futbol té, o algun futbolista té elements de rebel·lia. O sigui, agrairia aquí sí que algú fos un missatge dient, escolti, senyors, nosaltres som futbolistes, el futbol és un esdeveniment que és l'evolució del joc, no ho sé, que algú es mullés una mica, però de moment no crec que sigui el cas. I em preocupa moltíssim aquesta sensació ja de que hi haurà els quatre temps en lloc de dos, i que això és cada cop més un showtime, això cada cop semblarà més la NFL o les lligues de béisbol, en què acabarem amb els jugadors amb un micròfon incorporat, i aleshores això sí que a mi em rebenta molt, perquè el futbol per mi és continuïtat.
0: D'aquí a una estona que t'hi jugues amb Iturralde González, precisament analitzarem els canvis al reglament, els canvis als partits que veurem en aquest Mundial, perquè són diversos i bastant importants. Un és el que acabes de comentar, que hi haurà a tots els partits, de totes les fases, aturada entre el minut 22 i 23 de cada part, 3 minuts, aturada de 3 minuts perquè els jugadors s'hidratin, però clar, en el rerefons és evident que hi ha la voluntat de les teles, entenc, de posar anuncis a tots els moments que puguin al llarg d'un partit. M'ha cridat l'atenció avui al País que la teva crònica és sobre el partit que classifica Espanya per al Mundial del 2027, però femení.
1: Sí, sí, jo el segueixo, futbol femení, i en aquests moments molts companys ja estaven uns viatjant cap als Estats Units, els altres són cap allà, i el Diego Fonseca i la Irene, que són els que, Irene Guevara, que són els que se n'encarreguen, no hi eren, i aleshores doncs, vaig fer de suplent, i per tant no només el vaig veure, sinó que vaig escriure, i bé, doncs a mi m'agrada el futbol femení molt.
0: I ara els oients que, a part d'escoltar el que t'hi jugues, el veuen, perquè el Ramon Bes a la conversa la podeu veure al live del programa, hauran observat que se t'ha dibuixat un somriure. És perquè quan has estat titular tants anys, ser alguna vegada suplent fa gràcia?
1: Bueno, ja sóc un jubilat actiu, i per tant un jubilat actiu primer és el que ha de procurar és no trepitjar ulls de poll. Un perd poder i perd influència. Aleshores, ha d'intentar ser company, no enredar gaire i fer les coses que tu ja te'n deixen fer de gust, com és seguir el Barça i tota la història, però no perdre el sentit del vincle amb la secció. A mi, d'alguna manera, intento sumar més que no pas emprenyar. I en això, doncs, bueno, doncs, puc fer, doncs, per exemple, si hagués tingut temps, una història de l'hoquei patins, m'interessa molt la Lliga, el que ha passat en aquest play-off, doncs, que l'Igualada torni 22 anys després amb una final, què està passant amb el Barça, però jo crec que m'interessa molt el projecte de l'Ares, després que vingués de Portugal, m'interessa molt tot aquest... El món del futbol sala, hi havia un partit extraordinari i m'agrada el futbol sala. Hi havia el bàsquet, pateixo pel Xavi Pasqual i per aquest equip, perquè jo el Xavi Pasqual crec que és un entrenador molt culer, molt vinculat al club, i em sap greu el que passa. I aleshores, quan guanyes, imagina't si hi havia esdeveniments per estar al cas.
0: Escolta'm, i has parlat amb Guardiola aquests dies, que està per aquí, o no? Com està?
1: No l'he vist, però no he parlat amb ell. L'he vist, vull dir que vaig coincidir amb ell en un dinar que hi havia molta més gent, i ens vam saludar, tot està bé, també el vaig veure bé. Veig que la gent està més preocupada per ell que ell per la gent, i que procura fugir de les multituds, no? I en aquest sentit, jo crec que ara, quan es parla, quan aquest procés de descompressió necessita un determinat escenari per veure. Quan diu la gent diu, no, és que no vol estar a Barcelona, no, se sent incòmode. Home, en part és veritat, perquè la gent el mira, es pregunta, i aleshores això al Pep no li agrada massa. Recordem que l'any sabàtic el va fer a Nova York, quan era entrenador, després de deixar ser entrenador del Barça. Jo crec que ara, per les circumstàncies familiars, per les circumstàncies econòmiques, per les circumstàncies que vulguis, ell està molt bé a Abu Dhabi i fa més viatges que no pas a Barcelona. Veurem, però jo el vaig veure bé i crec que seguirà molt el Mundial, i en funció del que passi amb alguna selecció, potser s'enganxarà amb alguna selecció, o potser vés a saber si penjarà els hàbits, cosa que jo ho veig molt difícil, perquè la passió pel futbol el mou.
0: Hi ha alguna selecció que a tu et cridi especialment l'atenció? Entenc que més enllà de la selecció espanyola, però n'hi ha alguna que diguis aquesta també especialment de gust veure?
1: Portugal, sobretot, perquè crec que aquesta línia de centrecampistes que té i que també ha funcionat amb el PSG, amb el João Neves i amb el Vitinha, crec que està en un moment que si la mecànica de joc funciona, doncs pot ser una selecció molt interessant. Vull veure com s'ho fa Ancelotti en Brasil, perquè Brasil en aquest moment, jo sempre he tingut un gran gust pel Brasil des del 1970, quan el Mundial famós de Jairzinho, Gerson, Tostão, Pelé i Rivelino, aquell Mundial justament a Mèxic. També Argentina, òbviament, he vist que Messi continua fotent gols, he vist que Messi continua sent Messi. Bé, m'interessen, després sempre hi ha alguna selecció nova o revolucionària que pugui captar l'atenció, però sobretot aquests.
0: Ara que deies el Mundial del 70, és el primer que tu recordes, o quin és el primer Mundial que tu, diguem-ne, tens consciència, ús de raó?
1: El 70.
0: I què penses quan t'apareix un tio com Lamine Yamal i et diu que el seu primer record fort, potent d'un Mundial és el del 2014?
1: Bueno, que m'ha fet molt vell, però que les essències del jogo bonito continuen sent-hi, no? Brasil fa molt temps que es busca i no es troba. Però aquell Mundial per mi va ser extraordinari, perquè és el futbol, com diem tantes vegades, et torna a la infantesa. Jo era un nen, i aleshores, clar, començava a veure el que era el futbol, i com vaig veure allò vaig dir, això és majestuós, el gol de Carlos Alberto que tanca la Copa del Món, els 5-10 de Brasil, quan Itàlia no pot jugar amb 2-10 perquè es barallen entre ells i el seleccionador no sap com harmonitzar l'equip, és a dir, el paper d'Alemanya, amb el... Van passar moltes coses, i aleshores recordes, és aquell que et torna a la infantesa, i per això li tinc una especial estima, i d'aquí ve l'amor cap a Brasil, i de que cada cop que el Barça ha tingut jugadors brasilers jo m'he sentit especialment reconfortat, fins que va arribar Messi, òbviament.
0: I tan bo era Pelé? Aprofito per preguntar-t'ho, perquè jo no l'he vist. He vist vídeos, òbviament, però em queda com lluny, no? Més a prop Maradona, òbviament Messi, Ronaldinho per mi és top, però tan bo era Pelé?
1: Per mi era boníssim. Era un jugador que tenia unes qualitats tècniques úniques i, a més, físicament era una bèstia. O sigui, com saltava, com els cop de caps, com rematava de cap, com feia anar les dues cames. Era un jugador extraordinari. El que passa que després la seva actitud personal, els seus vincles amb l'administració, tot el que va passar políticament, això d'alguna manera l'ha atacat o algú l'ha volgut estigmatitzar, però futbolísticament no sóc jo, ho va dir Menotti, un argentí que per ell era el jugador més revolucionari. Recordem que als 18 ell va guanyar, als 17 va guanyar el Mundial. O sigui, Lamine en té 18, que és un dels grans reptes que té Lamine. Lamine pot guanyar un Mundial amb 18 anys, bueno, 18-19, això seria... es tornaria a abocar a Pelé, no? Per tant, quantes vegades rematem a Pelé? És el que diem, els jugadors més capdals de la història de futbol, Pelé, sempre vas a parar amb Pelé. Cruyff, sempre vas a parar amb Cruyff. Maradona, sempre vas a parar amb Maradona. Messi, sempre vas a parar amb Messi. I Di Stéfano, segurament aquests cinc futbolistes són els que d'alguna manera és la unitat de mesura per quan passa un Mundial o quan passa una cosa extraordinària, per veure quin d'aquests jugadors t'aboca el joc. I crec que Pelé, amb el temps que ha passat, sempre està present.
0: Ramon Besa, et llegim al País, gràcies.
1: A tu, que vagi molt bé.
2: Què t'hi jugues?
3: Volver a reírte, volver a sentirte en tu salsa, volver a encontrarte contigo misma, volver a sentir que hay gente pendiente de ti. Una de cada cinco personas se siente sola en este país. Desde la sociedad y las instituciones es importante crear redes de apoyo. Volver a formar parte, volver a vivir. Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Gobierno de España.
4: Los grandes equipos se preparan al límite, como los electrodomésticos Beko, que te garantizan la mejor calidad, un alto rendimiento y fiabilidad durante muchos años.
5: Y ahora en El Corte Inglés, hasta el 31 de julio, por la compra de electrodomésticos Beko, te llevas hasta 250 euros de regalo.
4: Electrodomésticos Beko, tecnología, calidad y rendimiento para muchos años.
5: También en web y app del Corte Inglés.
6: Soy Joseba de Carlas. ¿Tienes un impacto en el parabrisas?
7: Oye, ya llevas días con esto, ¿no?
8: Bah, es pequeño. No pasa nada.
6: Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita en carlas.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
9: Carlas cambia, Carlas repara.
2: ¿Qué te jugas? Presenta l'actualitat del dia.
0: Vinga, va, dos quarts d'una del migdia. En una estona podeu recuperar la conversa amb el Ramon Besa a la pàgina web de SER Catalunya, també a l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER. Allà teniu tot el contingut del Què t'hi jugues. Tindreu extractes de vídeo també a les xarxes socials del programa. Toni Camacho, què tal, com estàs?
10: Què tal, sí, que bon dia.
0: Luis Miguel Ramis, nou entrenador de l'Osasuna.
10: Així és, l'entrenador tarragoní firma per les pròximes dues temporades i viurà la seva primera experiència com a tècnic de primera divisió.
0: L'Almeria de Rubi jugarà la final per l'ascens a primera divisió.
10: El conjunt dirigit per Rubi disputarà la final del playoff d'ascens després de derrotar el Castelló per 3-2 amb un gol en l'últim minut. Els andalusos continuen somiant amb el retorn a primera, mentre que el seu rival sortirà del duel entre el Màlaga i les Palmes, amb avantatge per als malaguenys després de l'1-0 de l'anada.
0: Recordem que ja va explicar el Nil Solà que el Girona està pendent d'això perquè un dels entrenadors que vol és Rubi. La selecció espanyola femenina classificada per al Mundial de Brasil 2027.
10: La selecció va firmar la seva classificació després de golejar Islàndia per un gol a 6. El conjunt de Sonia Bermúdez necessitava la victòria i no va fallar, amb protagonisme blaugrana gràcies al doblet de Vicky López i els gols de Salma Parayuelo, Claudia Pina i Aitana Bonmatí.
0: Xavi Seixó, què tal, com estàs?
11: Hola, què tal, bon dia.
0: En bàsquet, victòria del Barça i avui juga la penya.
11: Sí, partit molt complet del Barça que arriba als play-offs en forma. El Tenerife ahir no va ser rival davant un Barça en el que van destacar Senghelia, Brizuela i un recuperat la Provito. La Xavi Pasqual diu que va ser una gran nit.
12: Ha estat un dia fantàstic, ens han ajudat moltíssim en un partit on hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
11: 167 del Barça i avui a les 8 efectivament comença el gran repte de la pista del València de bàsquet per la penya. Un duel estel·lar, el que veurem Jean Montero, Ricky Rubio i molts al·licients per un joventut amb una moral reforçada.
0: En futbol sala, el Barça jugarà la final de la Lliga.
10: Després de guanyar la pròrroga a la pista del Movistar Inter per 5 gols a 6, el conjunt blaugrana ja espera rival que es decidirà en el duel entre el Pozo i la Palma. A més, amb aquesta victòria s'asseguren la seva presència a la Champions League de la temporada vinent.
0: I acabem amb hoquei patins. L'Igualada tornarà a jugar a la final de l'Hockey Lliga 22 anys després.
10: Amb la victòria per 1-2 contra el Barça, el conjunt de Marc Montaner va aconseguir eliminar el gran favorit i es jugarà el campionat contra el Liceo.
0: En un moment obrim la gàbia del Tigre. Ja està per aquí el Jaume Creixell.
2: El quiosc del Marcos.
0: Abans, hola Marcos López.
13: Hola, sí que ¿qué tal? Es oficial, el Benfica se despide de José Mourinho, anuncia el diario portugués A Bola. El entrenador deja el Benfica para regresar al Real Madrid. Las Águilas confirman un traspaso por 15 millones de euros. Por cierto, es el entrenador más caro del mundo. Para ponerlo en contexto, el Barça no pagó nada por Hansi Flick, ni el Paris Saint-Germain soltó un solo euro por Luis Enrique en su día. Tiene, por lo tanto, mucho trabajo por delante Mourinho en Madrid, escribe Marco González en el diario O Jogo de Portugal. Y acabo con una información interesante en Italia. Hay 1.248 jugadores participando en el próximo Mundial. ¿Sabéis, según la Gacheta, cuál es el más valioso? Pues Lamine Yamal, cuya tasación es de 292 millones, superando a Mbappé, 221, Haaland, 200, Bellingham, 170 y Olise, 165.
14: Claro, es que mi hijo es el mejor. Es el mejor cada año. Año tras año es el mejor. Es el Cruilla de los jugadores de fútbol. Es el mejor. Porque ja sabeu, aquest desde el 8 al 11 de juliol...
0: El Hart parla molt bé català. Ha estat escolaritzat a Catalunya.
14: Hombre,
0: és d'aquí.
14: Del 8 al 11 de juliol, aquest estiu, Cruïlla és casa, és Barcelona, és tornar-nos a trobar amb nosaltres, fer uns nuggets tots junts. Que, Pixies, mira, Pixies, The Black Crowes, Garbage, Suede, The Hives, David Byrne, Faithless, és que és una locura. Cruïllabarcelona.com, tu entra allí, millor que siete palets de nuggets.
11: I atenció al que va succeir a la roda de premsa de Florentino Pérez, quan va anunciar que havia guanyat les eleccions. Ho hem pescat, eh? Quan anuncia que Mourinho serà l'entrenador, ell mateix li diu a la platea que té davant que aplaudeixin. És molt ràpid, poseu l'orella, però s'escolta perfectament.
15: Orgullosos de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como es José Mourinho.
1: Aplaudid.
15: Como es José Mourinho.
14: Aplausos.
11: O sigui, és com José Luis Moreno, saps? Un ventrílo, aplauden. Com si fos un regidor d'aquell.
0: És tremendo, aquest moment és tremendo.
11: Tremendo, eh?
0: Tremendo, sí, aplausos. Sí. Ja sabeu que el que t'hi juga s'escolta...
14: Aplausos.
0: I també es veu.
14: Aplausos.
0: Aplaudiu.
14: Aplausos.
0: És que ens regalen els gags.
16: Ara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
17: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blablabla, YouTube, Facebook, whatever.
18: Arroba que t'hi jugues.
0: Si connecteu el live ara mateix, us estic ensenyant la caixa de bolígrafs Wonder Goal de Mr. Wonderful, que sortejarem d'aquí a una estona el que t'hi jugues. Eh?
19: No, recorda fer això quan pugui enfocar la càmera. Sí que gràcies.
0: Us està veient perfectament.
19: Però fer zoom queda més bonic.
0: Bueno, no, home, ja es veuen els bolígrafs. Són 15 de diferents seleccions que participen al Mundial.
19: És xula, la caixa.
0: Molt xula.
14: Està xulíssim. Sí,
0: molt xula.
19: Molt xula. Està
14: guapíssim.
0: I no serà l'únic regal que farem avui al que t'hi jugues, eh? Tenim entradetes pel bàsquet.
11: Efectivament, per demà a les 8.
19: I deixa'm dir-te, sí que... A veure, ahir el programa, jo m'atreviria a dir que ens vam inventar que el papa feia el gest de a segunda ta.
0: Ens van flipar.
19: Ens van flipar.
0: Sí,
19: a veure,
0: jo em vaig flipar.
19: A veure, ens van flipar.
14: Ens estem flipant.
0: Va ser una guanta amb el cubat en tota regla.
19: I vam dir, vale, doncs
14: som-hi.
19: Jo
14: vaig avisar des del segon 1.
19: I vam anar per totes i ho vam penjar tot arreu.
0: Si li poses una mica d'imaginació...
19: Bastanta.
0: El papa saluda al Martí Oliver de Ser Catalunya amb un a segunda ta.
19: Baixa la mà
0: de manera brusca. Llavors, tu et pots imaginar que fa un a segunda ta.
19: A veure, sí que, clar, el que vam fer és penjar-ho a tot arreu, és a dir, a totes les xarxes del que t'hi jugues, a Twitter, Instagram, a TikTok i a YouTube, i la gent, evidentment, ens ha pres per bojos. Et llegeixo alguns comentaris, no diu res, ja, però què us esteu inventant? No fa absolutament res. Hi ha un altre que diu per és descomptat...
14: I a més, aquí toco el crostó.
19: A mi?
14: El vídeo dura mig segon.
19: Sí.
14: Clar, és a dir, aquí la gràcia està en tornar-lo a posar lent...
0: En bucle.
14: Clar, aquí hi ha poc sentit de l'espectacle.
0: Què més diuen? Hi ha
19: un oient que diu per descomptat, jo crec que ens vacila, és a dir, no és que cregui que sí que ho fa, sinó que per descomptat calleu. El Víctor diu a segunda ta, perquè és fan d'aquest... del gag del Bermúdez, perquè li era del Vinícius.
0: Per tant, aquest ho veu.
19: Sí, aquest sí. Claro. I, ui, un altre oient, que coi no fa absolutament res. I aquesta és la tònica, sí que, del vídeo del papa, que, bueno... Nosaltres ens quedarem en aquest moment.
0: Sí, sí.
19: Això no ens ho treu ningú.
0: Les xarxes socials del que t'hi juga, el moment en què el papa Lleó XIV ens saluda. Estàvem allà esperant-lo i saluda el Martí Oliver. Amb un gest que fa la sensació, si li poses una mica d'imaginació, que fa a segunda ta.
14: A
0: pregunta.
20: Molta
0: per cert, gràcies a tots els que ja us esteu apuntant al programa Festa Final de Temporada que farem la setmana vinent, dijous, a les 7 de la tarda, edició especial del Que t'hi jugues des de l'hotel Mi, des de la terrassa de l'hotel Mi, que està davant de la ràdio. Gràcies, sí, perquè ja sou molts els que us esteu apuntant a aquest programa especial la setmana vinent. I gràcies a l'oient o els oients que m'han enviat aquesta samarreta personalitzada de... es diuen telasuda.com. Doncs els regals sempre són benvinguts.
20: Sempre a favor, està guapa.
0: És xula. Sí, sí, és xula.
20: Està ben guapa.
0: És una calavera amb uns auriculars de ràdio, posa Sique, amb lletres de grafiti. No sé si la calavera va amb segones i sóc jo.
20: Porque estás más muerto que vivo, ¿eh?
0: 12:38.
21: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer.
22: Mira, ara mateix passa per davant meu, ens saluda el papa.
0: Home!
22: Que ja es dirigeix. Sí, sí,
0: t'ha saludat. T'he parlat del Què t'hi jugues. Ponle el micro. ¡Mete el micro ahí! ¡Mete el micro ahí!
23: ¡Viene tonto, gilipollas! ¡Abajo, pa' segunda! ¡Qué bonito! ¡Pa, pa,
0: pa! O sigui, m'estic tornant boig.
20: Estàs correu.
0: El papa fa una segunda ta.
20: Això és el que tu vols fer.
0: No, el que jo vull veure no. És que és molt heavy, tio. Que fa segunda, eh?
21: Què t'hi jugues?

0: Des de Chattanooga, a la concentració de la selecció espanyola, Santi Ovalle, bon dia.
1: Què tal, bon dia.
0: Gràcies per aixecar-te tan aviat, perquè allà és matinada. El que més ens interessa, com està Lamine Yamal a menys d'una setmana per començar el Mundial, Santi?
1: Doncs està bé, content, animat, apurant terminis. Ja veu la llum al final del túnel i està amb moltes ganes de jugar al Mundial. En el primer moment que es va lesionar va patir molt per por a perdre's aquesta cita. La clau era veure si tenia o no tenia afectat el lligament i quan li van dir que no el tenia afectat va respirar alleugit i va començar a treballar amb la idea d'arribar a jugar, a disputar aquesta Copa del Món. No hauria de ser notícia, però totes dues parts, Barça i Selecció, Barça i Federació, es van posar a cooperar d'immediat per solucionar el millor possible la lesió de Lamine Yamal. Ell té un fisio a la selecció espanyola, Fernando Galán, que també treballa pel Barça com extern i amb Lamine, i amb ell està apurant perquè vol jugar una estona en el primer partit, una estona, ser titular seria arriscat. El Barça preocupa bastant el risc de recaiguda i creuen que fer-lo jugar una estona llarga al primer partit contra Cap Verd és un risc que no s'hauria de prendre, però Lamine evoluciona bé i vol provar-se el primer partit, jugar una estona llarga ja al segon i arribar al 100% al tercer i definitiu de la fase de grups contra Uruguai.
0: Tigre, et preocupa Lamine Yamal o el gaudiràs al Mundial? Ho dic perquè el Santi no. Explica que vol jugar una estona ja al primer partit contra Cap Verd i que té entre cella i cella guanyar, òbviament, el Mundial.
2: Jo, veure jugar els elegits, disfruto a cada partit, encara que juguin amb un equip d'amateurs. Jo crec que aquest home té una sort que té un tren inferior, que el té fort, però no té musculat, no està molt musculat, el té fort.
0: I això és també,
2: elàstic. El té elàstic, la paraula seria aquesta. Llavors, aleshores, tu fixa-t'hi que aquests canvis de ritme que fa ell, aquests un sec per un cantó per l'altre, això no ho fa ningú. Llavors, ell jo crec que ja es té que conèixer ara ja el cos, té que haver entrenat molt fort, no pot anar al 70% quan fa el treball diari que deuen manar-li, sinó que cada dia ell es té que anar exigint més fins que vagi un 100%, i quan vagi un 100% està per jugar. Que li fotin 25 minuts, doncs 25 minuts, m'entens? Ara el transitarem per quedar campions. Mm.
0: Santi, què ens expliques del Mundial que encara no sapiguem?
1: Doncs mira, avui també està relacionat amb Lamine Yamal. Aquesta cançó, On Top of the World, Imagine Dragons, és la cançó de l'anunci més mític de la Coca-Cola. Espanya debuta dilluns a Atlanta, al Mercedes-Benz. Atlanta és ciutat olímpica i té com a gran atractiu el Museu de la Coca-Cola. En aquesta ciutat es va inventar la fórmula màgica de la beguda més famosa del planeta. Ho va fer el 1886 John Pemberton, a la Jacobs Pharmacy. En principi, havia de ser una beguda que fos medicina contra el mal de cap. Amb tot això, Atlanta viu de i per la Coca-Cola. I recordeu qui és imatge de Coca-Cola, no? Lamine debuta a Atlanta i és imatge de la marca. Així que no podia ser d'una altra manera. El primer que hi trobes entrant al centre de la ciutat des de l'autopista és un cartell gegant publicitari de Lamine Yamal donant-te la benvinguda a la ciutat. Per cert, la cadena d'hotels Marriott ha contraprogramat i ha posat a la façana del seu rascacels, del seu hotel Atlanta, a Vinícius Júnior. Per tant, ja ho veieu, la guerra de marques també ha començat al Mundial.
0: Imagine Dragons. Sembla que el tècnic ara sigui l'Adrià Soldevila. M'encanta aquest grup, és el seu grup preferit.
3: És un tros de grup.
0: Hi ha alguna selecció que tinguis especial ganes de veure, Tigre?
2: Sí, Portugal.
0: Portugal. Igual sí. Que el Ramon Besa, també ha dit Portugal.
2: Sí, perquè m'he enfrontat, dos o tres vegades m'he enfrontat amb el seu entrenador.
0: Ah, quan, sí? A Bob Martí,
2: quan va començar. Que,
0: en sèrio?
2: Hombre, a Lleida, allà al poble de Lleida.
0: Que bo.
2: A Lleida, sí,
0: home, i te'n recordes?
2: Home, collons, ja ho crec que sí, que era un tio molt metòric, i llavors... I llavors és un dels homes que, vaja, al meu punt de vista, ha aconsellat a un que jo també vaig aconsellar fa uns mesos, que ningú en parla i tothom diu que estem bojos.
0: Sí.
2: Perquè el Pep ja no sap res de futbol i també l'ha aconsellat.
0: Bernardo Silva.
2: Bé.
0: Tu el fitxaries, eh?
2: Jo us dic la meva veritat, i la meva veritat és de que El Bernardo Silva és un jugador que li aniria al Barça sensacional com li aniria a qualsevol entrenador. I si no, apunteu-ho, tu, i en recordeu-vos-en d'aquí 5 o 6 mesos si jo tenia raó o no tenia raó.
0: Ara ho desenvolupes. Ja fem pausa, endrecem l'actualitat i a la segona hora Iturralde González ens explica els canvis al reglament.
3: Hòstia.
0: Que n'hi haurà diversos en aquest Mundial.
4: Què t'hi jugues?
5: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Si ets d'aquí, fas vida aquí, no cal que t'informis allà. Aquí Barcelona. Aquí Barcelona. El programa d'actualitat amb entrevistes, personalitats i experts de la teva Barcelona. De dilluns a divendres a partir de les 11 del matí.
1: Us espero amb les veus i el dia a dia de les comarques i àrea metropolitana de Barcelona.
0: Aquí Barcelona, amb Jordi Cartanyà. Escolta'l
2: al 103.5 FM de Barcelona, al 104.4 de la Catalunya Central
0: i a les plataformes digitals de SER Catalunya.
3: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
4: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
5: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Sique Rodríguez.
6: És la 1 i 4, eh? Ara seré dolent, però molt dolent, val? No hi ha el Bermúdez. Quan arribi, entri a l'estudi i li preguntarem com és que arriba tard. Val? Però així, només seure a la cadira, li pregunteu com és que arribes tard, Bermúdez? Què ha passat? Val? Val? 933-44-14-11, 933-44-14-11, caixa de Wonder Goal, els bolígrafs esborrables, 15 seleccions del Mundial, l'estic ensenyant al live del Què t'hi jugues, pot ser vostra aquesta caixa de Mr. Wonderful. Wonder Goal són els bolígrafs del Mundial, esborrables, personalitzats, 15 seleccions diferents. 933-44-14-11, Dani, què tal, com estàs?
7: Molt bé.
6: Des d'on ens escoltes, Dani?
7: Ahora mismo desde Roquetas, al lado de San Pedro de Riba.
6: Desde Roquetas. Atento, al programa, al boletín y rapidísimo, porque justo empezar la segunda hora, ¡pam! ¿Has llamado porque te sabes el teléfono de memoria o porque lo tienes apuntado en el móvil?
7: No, no, bueno, me lo sé de memoria y lo tengo apuntado.
6: Las dos cosas, Dani. Perfecto. Pues, oye, gracias por tu fidelidad.
7: Bueno, la fidelidad que lo tengo grabado como fuera de York.
6: ¡Hombre! Entonces eres de los más antiguos veteranos.

0: Veterano de guerra, veterano del Vietnam.
1: Ya lo creo.
2: Y tanto.
0: Qué recuerdos, ¿eh?
1: Ya lo creo.
2: Vaya.
0: Qué recuerdos. ¿Y nos escuchas por la SER o por SER Cataluña?
2: No, por la SER y encima os escucho doblado porque vuelvo, como trabajo de madrugada, os escucho después otra vez.
0: Wow, te estoy por regalarte tres cajas en lugar de una.
1: Tenéis un problema, ¿eh?
2: Es más, mira, te voy a decir, soy el que llevó las croquetas en San Jordi y el día de la casa SEAT.
0: ¿Viniste?
2: Y coño, llevé las croquetas.
3: Las croquetas.
0: Ah, las croquetas. No había entendido lo de las croquetas. Mira, como eres un oyente fiel, Dani, desde hace muchos años y nos has traído regalos, sé que Bermúdez no te va a poder mentir. Acaba de entrar en el estudio.
4: Sí, sí.
0: ¿Le quieres preguntar tú, Dani, como oyente a Bermúdez, estrella de la radio, qué es lo que le ha pasado?
2: Venga, va. Bermú.
4: Dime.
2: Cuenta, ¿qué te ha pasado? ¿Cuándo va el día?
4: Estaba en el baño.
5: Ah, pasó arriba tal.
4: Sí, sí.
3: Pastetas.
4: Yo soy una persona que...
3: Reloj.
4: No hace enteros, por decirlo así. Así que...
0: Dani, ¿quieres algún detalle de lo que ha hecho Bermúdez en el baño?
2: Ya me sirve con esa contestación.
4: Y es que fui a un parque de atracciones este fin de semana y ahí no se come bien. Y estoy pagándolo desde entonces, pero ha valido la pena. Ha valido la pena.
0: Un parque de atracciones del extranjero.
4: Sí, sí, sí, Parc Astèrix, en París.
0: Asterix.
4: Y estuve...
0: És molt divertit, però es menja malament.
4: Tot el cap de setmana allà, però clar, diguéssim que la restauració és la que és. I, bueno, pues des de
0: hem aprofitat per obrir ja el concurs de Mr. Wonderful, Wonder Goal, i el Dani ha estat el més ràpid, per tant s'emporta la caixa.
4: Tremendo, doncs endavant, tu. I ja saps que és aquesta col·lecció mundial dels capibares de Mr. Wonderful, que és un espectacle, que són 15 seleccions sorpresa, boli esborrable, creuer, un cromo... És una febre, és una febre.
0: Dani, si lo vieras ahora, está sudando.
4: No.
0: Un abrazo muy fuerte, gracias por escucharnos, Dani.
4: Lo que estoy es...
0: Y a ver si nos traes más croquetas la semana que viene. Si vienes al...
2: Sí, a ver, es que no estoy por Barcelona ahora, lástima. No, a ver si puedo escaparme.
0: Vale, vale.
4: Mejor la semana que viene, que por unos temas pues estoy como estoy.
0: Que vaya bien, un abrazo, Dani, gracias.
2: Venga, a vosotros.
0: Que vais y ve una y buit, va.
6: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Como ya mismo me voy, me voy a llevar un par antes de irme. Hoy me cojo a la industria de la...
0: Diu, uno llena al YouTube del que t'hi jugues, el David Bermúdez, has comido durum y estás cagando blandum.
4: Efectivamente. No. De fet,
0: massa senglar, diu el problema, el Miquel. Avui... Massa senglar, Bermúdez, diu el Miquel.
4: Està molt bo, el senglar. No, el problema ja no està en això. És que he anat al de la planta menys 1, estava tancat i havia ocupat.
0: Que també va anar al Parc Castell.
4: He anat a la 0, estava ocupat. He acabat anant a la de 4. He acabat anant a la planta 4. He acabat pujant 4 plantes corrent. Bueno, 4. 4 més 2. És a dir, 6 plantes corrent per anar de ventre.
5: Dic una cosa, m'ha passat el mateix a mi.
0: Sí, home! M'estàs vacil·lant, Saïssó.
5: No, el del menys 1 tancat, el 0...
0: El menys 1...
5: No, no,
0: necessitem el Mr. Bocas que vingui aquí a posar ordre als vàters de la ràdio.
4: El menys 1, t'ho juro, jo no sé què passa. Hi ha un trànsit, mai millor dit?
5: Sí.
4: S'ha acollonat.
1: Hi va haver un d'aquí, un oient, que reclava vàters i no sé
0: què. Sí,
1: Mr.
0: Bocas. Mr. Bocas. Això ha dit que ha de venir aquí a posar vàters.
1: Sí. Bueno, va, avui el trat de lloc.
5: Però
1: anem-hi.
5: Vinga, va, avui m'emporto la decisió del Barça de portar el cinquè partit de les semifinals de la Lliga d'Hoquei Patins a Blanes. Òbviament ens alegrem, ja ho hem dit abans, per l'Igualada, que s'ha aprofitat d'una situació esperpèntica. Ahir el Barça semblava que jugava al camp contrari. Portat lluny d'Igualada el partit no va donar resultat i la desfeta per als blaugranes es va consumar. Derrota i eliminació de la Lliga. El que ha passat per la coincidència amb el bàsquet posa al descobert la manca de previsió. A un club com el Barça això no li pot passar. És una situació greu que veurem si té conseqüències.
0: A la primera hora del que t'hi jugues heu escoltat el Santi Ovalle. A la segona escoltareu el Bruno Alemany, que ens ha trucat per dir-nos si volíem que entrés, perquè està a Mèxic, té jet lag i no pot dormir. Hòstia. I ara estava pensant que el Bruno s'ha aixecat per escoltar com parlàvem de caca al que t'hi jugues, des de l'altre costat del món. Bruno.
4: I a Mèxic, que diuen que quan arriba...
7: Què tal?
0: Bueno, jo vaig anar a Mèxic l'estiu passat, no l'anterior, i vaig tenir diarrea tots els dies.
4: La venganza de Moctezuma, en diuen.
3: Sí. Això serà avui el tema del programa.
4: I jo també vaig anar a fer el Mundial de la Kings League a Mèxic i vaig cagar sencer l'últim dia. Com
0: l'últim dia,
4: si,
0: ja ni
4: és com
0: això.
4: Si el cul ja s'enregués de mi, en plan... Ara sí.
1: Això us passa per viatjar.
0: Sí, que no, Bruno, com ho portes tu?
1: A la Costa Brava i llesto.
7: Hola, sí que, hola a tots.
0: Aviam, com estàs?
7: A veure,
0: quina hora és
7: el despertar
0: mateix?
7: Ideal. M'he despertat a 4:45 de la matinada i el primer que he escoltat és la gent parlar de caca i de com fa caca i tal. O sigui,
0: i com ho portes
7: ideal,
0: tu, Mèxic?
7: Sí, sí. Pues, a veure, vam arribar a una hora de... No, mira, no hem menjat... Menjar aquí encara no hem menjat, perquè l'avió ens van... Ja, a l'avió ens van donar de jala dues vegades i vam arribar i vam dir no, tenim molta més son que gana. Per tant, Flac i jo vam anar a dormir. Vaig tenir sort que a les 10... Et parlo d'hora d'aquí, 10 i quart, una cosa així, a quart de... Quarts d'11, més o menys, estava dormint. Però, clar, a 4:45 el meu cos ha dit esto no, aquí no... No hauries d'estar dormint i m'he despertat directament, sí, sí. Però bueno.
0: Què respira Mèxic a un dia del Mundial?
7: Molt ambient de Mundial, eh? Sí que, igual que us dèiem... Sí, sí. Igual que us dèiem que quan vam arribar a Budapest vam flipar. De fet, el mateix dia de la final de la Champions no hi havia gaire ambient de Champions i són dos clubs grossos com Arsenal i PSG. Ara et diria que tot el contrari. En el camí des de l'aeroport fins a l'hotel amb el taxi, et diria, i sense exagerar, que el 90% d'anuncis que hi havia als cartells són de Mundial, que ja veies a gent amb la samarreta de Messi, que és veritat que ara està de moda, eh? Anar amb samarretes d'equips i de seleccions pel carrer, però jo veig, i fins i tot els taxistes et parlaven de futbol, crec que hi ha un ambient molt xulo de Mundial aquí ara mateix.
0: Fixeu-vos, si sou estudiants de periodisme o voleu algun dia ser periodistes, el Bruno ve de la final de la Champions a Budapest i va al Mundial a Mèxic, Estats Units i Canadà. Mm. Bruno?
7: Sí, home, no em puc deixar,
0: regal,
7: la veritat. Soc un afortunat, he pogut visitar Budapest, ara estic visitant Mèxic, són dos indrets als que no havia estat. Tampoc he trepitjat mai als Estats Units, és a dir, quan trepitgi Dallas serà el primer cop que... Ni per fer un canvi de vol ni res, mai havia estat als Estats Units i segurament, o divendres, si no passa res, serà el primer dia, si Donald no s'hi posa d'esquenes i res, moltes ganes de Mundial, clar.
8: Bruno, suposo que dormies, però t'has enterat del que ha passat amb el play-off de sense primera divisió. Vaig pensar molt en tu ahir, però el Almeria va acabar remuntant al Castelló.
0: Es va quedar les portes, el Castelló.
8: Sí.
7: No dormia. Estava vam pillar wifi a l'avió i no em donava per veure'l, però el meu germà m'anava explicant com anava.
1: Et xiulaven les orelles ara, Bruno, fa 10
0: sí, perquè
1: minuts,
0: a la pausa, no, a la pausa publicitària ha estat.
1: Et xiulaven les orelles?
0: Sí, tens raó, 10 minuts. Eh? El Jaume Creixell ha dit... Saps què m'ha dit el Jaume a la pausa publicitària?
7: Que
0: hauríem de recomanar-te per algun club, perquè en saps més que molts directors esportius.
1: No, per algun club, no, pel Barça.
7: No...
0: Tot venia per la de Bernardo Silva. Aviam,
1: no.
0: Bruno, tu estàs d'acord amb el que diu el Jaume Creixell, que una oportunitat com la de Bernardo Silva el Barça l'ha d'aprofitar?
7: Sí. És veritat que veuria encara més l'opció de Bernardo Silva pel Barça si algun dels migcampistes surt. És a dir, un estiu al que et marxi Frenkie de Jong, per exemple, o per posar un exemple, o algun dels altres, fins i tot un Marc Casador, tu tens una opció de no pagant absolutament res per un jugador, tenir un recanvi de luxe. Crec que és del que hi ha al panorama europeu dels jugadors que pot fer coses més semblants a Pedri, per tant, aquesta baixa de Pedri que sempre et deixa per qüestions físiques un mes sense els seus serveis, crec que Bernardo Silva la podria suplir perfectament. I a més li treus el fitxatge a equips com Madrid i Atlético que el volen. Per mi, Bernardo és un sí de manual.
1: Amb això del futbol és molt clar. Qui el recomana? Un que ha entrenat a tercera divisió i que no és ningú que es diu Pep Guardiola? O el número?
0: Que és també Pep Guardiola.
1: Vale? El número el recomana. El recomana el Roberto Martínez, que el té a la selecció nacional. Llavors, què volem més? I si l'hem vist jugar als partits d'Anglaterra, hauran vist que és una persona que mai afluixa, que hi va, que la té, que la vol, que baixa a buscar-la. Escolta, ho té tot. Ara, això va d'això. En totes les coses de la vida... Ja, deixa'm sol un moment, que ara m'he agafat una mica. Amb el futbol, el primer que fa un entrenador o un secretari tècnic és volem fitxar aquest, trucar a persones que li expliquin quins defectes té, quines qualitats té, perquè tothom té defectes i tothom té. Qui ha recomanat el Julián que vingui al Barça? Qui li ha omplert el cap? Li ha omplert el Messi. Per què? Perquè el Messi li ha dit no busquen nada más. Allí se vive de puta madre. Així és mateix de clar.
0: Tu pagaries 150 milions d'euros per Julián?
1: No.
0: No.
1: Jo pagaria màxim 100 milions. Perquè estic fart de que aquests trileros de l'Atlètic de Madrid ens cardin els calés. Amb tots els jugadors que li traspassem. Ja n'estic fart. Compreu-vos una calavera i una pinta i feu la ratlla al mig. A mi no me'n fotaríeu ni un mes. 90 o 100 i si el voleu vegi. No, no. Que esteu més tiesos que un bacallà. I teniu un entrenador que caga un lòstia, us fa gastar els calés i a sobre feu-se gastar calés, no guanyen el trofeu de la naranja. Entesos de papers? Caga un lòstia. I voleu ara tocar-nos els pebrots a nosaltres? Tu i els del Madrid, a l'altre del Madrid. Que te se va caer una muela, coño, con tanta mentida. Joder! Hombre! Aflojar un poc, hombre! I dejar al Barça tranquilo. Que si me cago en la madre. Tú debías ir con el que dices que vas a denunciar a donde iba él. No podías ir, pues no te dejaban entrar, coño. ¿Entendido? Hombre, ya lo he dicho una mica. Escolta, el futbol es para gente que sàpiga de futbol. Y si yo, el Pep me diu que sí, aquest, i l'altre em diu que sí, jo el fitxo, collons. No vingueu amb hòsties i amb que el futbol té quatre caps. En té un només. El que passa que jo aconsellaria a un home com el Bruno Alemany, que n'hi deuen haver tres o quatre a Espanya, tres o quatre només, collons, que aquest li dic jo, sóc entrenador, dic, Bruno, digue'm un delanter centro. Me'n diu tres, collons.
0: Bruno.
1: Tres de 30 milions o 40.
0: Digue'ns tres delanter centros.
1: Home, collons.
7: A veure, m'ho vas preguntar, ara no canviarem, em vas preguntar fa dos mesos i et vaig dir Oyarzábal, sí. João Pedro...
0: Sí.
7: I el tercer era Julián.
0: I recordo que João Pedro, després vam saber que el Barça el seguia. Sí, sí.
7: No, són tres o jugadors, sí, sí.
0: Bruno, va, aviam si pots dormir una miqueta. Gràcies.
7: Vinga, una abraçada.
1: I acostuma't a anar amb un tap sempre a la butxaca per el que pugui passar.
0: Serà un Mundial amb alguns canvis al reglament, eh? I Iturralde González, què tal?
9: Buenos días.
0: ¿Os está tratando
9: bien? Con ganas ya de empezar.
0: ¿Estados Unidos os trata bien o no? Que ahora es un país complicado.
9: Sí, sí, bastante complicado ha sido siempre y ahora un poco más.
0: Oye, el Mundial siempre sirve para conocer novedades. En cuanto a reglamento, va a haber varias. ¿Para ti cuál es la más relevante?
9: Bueno, y más que una en sí relevante, yo que cogería todas en un solo uno para decir que quieren que no se pierda tiempo y que quieren que el balón esté mucho en movimiento y que sea el juego mucho más dinámico. Todas o casi todas las nuevas instrucciones van dirigidas a eso, a que el fútbol sea más dinámico.
0: A ver, por partes. Lo de las pausas de hidratación se estipulan ya para todos los partidos, ¿no? Es decir, será en lugar
9: para todos
0: de
9: los partidos.
0: Dos partes de 45 minutos, casi te diría que cuatro partes de 22 minutos.
9: Sí, claro, porque estamos... pero eso es todo, hay que contextualizarlo. Es decir, estamos en un país donde prima más el espectáculo y donde todos los deportes, no hay ningún deporte que dure 45 minutos seguidos. Ya en Los Ángeles 94 quisieron meter tiempos muertos y ahora, entre comillas, yo creo que lo han conseguido. Son pausas de hidratación, no, porque es de un minuto. Estas son pausas de refresco que son de 3 minutos y van a ser siempre... Estábamos acostumbrados antes en el minuto 30, 32, 33, van a ser siempre entre el minuto 22 y minuto 23.
0: ¿En todos los partidos y en todas las fases?
9: En todos los partidos, en todas las fases, minuto 22. Si no puedes parar el balón en el minuto 22, echar el minuto 23, pero va a ser ahí, en esos dos minutos, 22, 23.
0: Y son pausas de 3 minutos.
9: De 3 minutos, eso es.
0: ¿Le servirá a las teles para poner anuncios?
9: Claro, por eso te digo que venimos de donde venimos y hay que contextualizar el porqué.
0: De los otros cambios, a ver, cuando un jugador se tapa la boca, ¿siempre es roja o va a criterio del árbitro?
9: No, eso es, eso. Vamos a empezar a puntualizar, porque he leído cada cosa. Solo va a ser cuando veas un claro hecho de confrontación. Es decir, si tú te tapas la boca para hablar con un compañero, nada. O para con un contrario y ves que no hay confrontación, sino porque imagínate que se conocen de su equipo. Que los dos juegan en un equipo local, pues se hablan y se tapan la boca porque no quieren que les descifres lo que están hablando. Solo va a ser en claro motivo de confrontación, y eso se ve.
0: Vale, y el VAR intervendrá en más acciones del juego, ¿no?
9: Sí, el VAR va a intervenir en más, que pasa, va a intervenir en la segunda amarilla. Cuando la segunda amarilla conlleve una roja y se vea claramente que es un error, va a entrar en corners muy claros, cuando el árbitro de corner y el saque de meta, no al revés, no cuando veamos claramente que es un saque de meta y el árbitro ha dado corner.
0: Ah, vale, vale. Es importante esto, ¿eh? Es decir, solo si es da para corner, corner. Si da corner y no lo es, el árbitro puede anularlo.
9: Ahí entra.
0: Si no da corner y lo es, el árbitro no interviene.
9: Eso es, en saques de meta no interviene, solo interviene en corners dados erróneos.
0: Vale.
9: Si el saque de meta es erróneo, te lo comes. Y luego otra, espera, pero que aquí hay un matiz muy importante en lo del corner. Si el jugador, el antes de que el VAR entre, porque tienen que ser corners muy muy claros, si antes de que el VAR entre han sacado el corner, el VAR ya no puede entrar. Ojo, ¿eh?
0: Anda. O sea, si ya se acaba, el árbitro detenga el juego para revisarlo, ya no se revisa.
9: No se revisa, eso es.
0: ¿Por qué van a revisar? ¿Quieren que se juegue rápido o por qué?
9: Por eso te digo, porque lo que quieren es no estar parando los partidos, y lo que creen es que si el VAR no ha sido capaz de discernir si es un córner o no es un córner, pues es que eso ya han pasado 15-20 segundos. Es decir, el córner que es claro que no lo es, pues ya se ve en un momento.
0: Y la segunda amarilla sí que se puede anular, pero la primera no.
9: La primera no, la segunda amarilla se puede anular.
0: O sea, la primera una vez esté enseñada ya está, aunque en la segunda comporte expulsión, vale.
9: Eso es, y luego en otra que va a entrar el VAR va a ser en las faltas y en los corners, faltas y corners que haya centro al área y haya un bloqueo o haya un agarrón antes de que el balón esté en movimiento, si acaba en gol o acaba en penalti, entra el VAR para corregirlo.
0: Si hay un bloqueo o agarrón antes de que el balón esté en juego.
9: Antes de que el balón esté en juego, tú imagínate que un compañero de un delantero agarra a un defensa o hace un bloqueo a un defensa y este acaba metiendo gol. Pues ese gol, como el bloqueo ha sido antes de empezar el balón a estar en juego, ahí sí que puede entrar el VAR de ahora en adelante y se anulará ese gol, repitiéndose el córner.
0: ¿Y qué te parece que intervenga más el VAR y estas novedades del VAR?
9: A mí me parece mal, porque el fútbol es internacional, el fútbol se juega en todos los sitios igual. Y estas medidas sirven, pues eso, para grandes torneos, para torneos muy cortos, pero todas estas medidas luego hay que llevarlas a las ligas. Y las ligas con tantos partidos, yo creo que no lo veo, no lo acabo de ver. Lo acabo de ver, ya te digo, para estos grandes torneos, pero es que ya estamos haciendo ya un fútbol de dos velocidades, cuando antes lo bonito del fútbol es que se jugaba igual en todos los países del mundo, en todas las partes del mundo. Y ahora vamos a tener como una NBA del fútbol, que van a ser los mundiales y los Eurocopas, y luego vamos a tener otro tipo de fútbol.
0: Pero estas normas se aplicarán también a la Liga Española,
9: a la Liga,
0: a
9: claro,
0: la Champions,
9: sí, a todas. Y luego hay más...
0: Sí, lo de perder tiempo, ¿no?
9: Eso es que, por ejemplo, saque de banda 5 segundos, si no ha sacado en 5 segundos, el balón va para el otro, pero aquí también
0: cinco
9: hay
0: segundos
9: que,
0: desde
9: matizar.
0: Que sale el balón de banda o 5 segundos
9: no,
0: desde que coge el balón en juego.
9: Vamos a matizar. Tampoco. 5 segundos desde que el árbitro le dé la señal para que saque.
0: Vale.
9: Porque tú coges el balón, pues bueno, eso es un motivo del rec. Sigues con el balón en la mano. Cuando el árbitro ya te diga, que vea que el árbitro que estás perdiendo tiempo y te dé ya una señal con la mano o te pegue un silbato para decirte que saque, desde ahí es la cuenta atrás. No es la cuenta atrás desde que sale el balón ni desde que la coja con la mano.
0: Y queda a criterio del árbitro el avisarte y hacer la cuenta atrás.
9: Eso es. El criterio del árbitro empezará, y eso lo veréis en la televisión o los que estén en el estadio, cuando le haga con la mano que saque o le pegue un silbato, ahí empiezan los 5 segundos. Lo mismo que los 5 segundos en el saque de meta.
0: Ah, vale, lo mismo. Son 5 segundos en el saque de puerta.
9: 5 segundos de saque de puerta, no desde que pongan el balón en el suelo, sino desde que el árbitro le diga que saque, le conmine a sacar, le diga, venga, saca. Ahí empezarán los 5 segundos.
0: Vale, vale. ¿Y si pasan los 5 segundos?
9: Córner.
0: Córner. ¿Y en el saque de banda pierde la posesión?
9: Pierde la posesión, saca el de banda el otro equipo.
0: Vale, vale. Es decir, que si el portero pierde tiempo, se pasa de estos 5 segundos cuando le haya besado el árbitro, balón para el rival y córner, a favor del rival.
9: Eso es, eso es.
0: ¿Y si pierdes tiempo cuando te sustituyen?
9: 10 segundos desde que te dicen el cambio. Si tú pasas más de 10 segundos en salir del terreno de juego, si tardas más de 10 segundos en salir del terreno de juego, el que tiene que entrar tiene que quedarse un minuto fuera. Pero aquí hay también una pequeña trampa. Aquí hay una pequeña, y no puede entrar hasta que el balón esté parado. Y aquí hay también un pequeño matiz. ¿Cuál es el pequeño matiz? Que claro, tiene que estar un minuto fuera, pero igual el balón no sale en 5 minutos.
0: Entonces no puede entrar.
9: No puede entrar, y entonces no es que se quede un minuto fuera, es que igual se queda un equipo con 10, 5, 6 o 7 minutos. Imagínate.
0: Por haber perdido tiempo en el cambio.
9: En el cambio, eso es.
0: También te pueden sancionar con un minuto fuera si finges una lesión, ¿no?
9: No. Ah. Cuando hay una lesión y tiene que entrar los servicios médicos, tú tienes que estar un minuto fuera para ser tratado.
0: Ah, vale. O sea, no puedes entrar inmediatamente después.
9: No puedes entrar inmediatamente después.
0: ¿Y esto qué te parece? Lo de las pérdidas de tiempo.
9: Bien, pues sí, es decir, al final las pérdidas de tiempo, los árbitros teníamos las herramientas de poder amonestar. Ahora te dan otro tipo de herramientas, que es pues eso, quitarte el balón. Me parecerían bien si se llevan a rajatabla. ¿Qué pasa con este tipo de medidas? Que en el Mundial vamos a ver que sí se llevan a rajatabla, pero es lo que te decía yo a ti. En una liga, lo hemos visto con la ley de los 8 segundos con el portero en la mano. Se han pitado 3 o 4 en todo el año cuando hemos visto que ha habido porteros que le han retenido mucho más el balón. Las medidas están bien si se aplican.
0: Vale. ¿Y qué te iba a decir? Lo del árbitro este de Somalia que fue escogido mejor jugador, mejor árbitro de África en 2025 y le han denegado el visado, ¿qué te parece? ¿Te ha sorprendido? ¿Lo conocías a este árbitro? ¿Conoces a este árbitro?
9: Sí, lo conocía a este árbitro y conocía, es decir, a él le habían dado la visa, le habían dado el visado ya en Somalia a través de la embajada keniata, habían hecho las pertinentes, pues eso, todo lo que tenían que hacer y le dieron el visado, fue vía Estambul, de Estambul a Miami, y en Miami, que es donde están todos los árbitros reunidos para entrenar, pues no, le permitieron, después de 11 horas que le tuvieron allí interrogando, 11 horas en el aeropuerto, lo mandaron otra vez para Estambul. Pues qué me parece, que la FIFA, siempre que hace un mundial, pide el libre visado. ¿Qué es el libre visado? Que todos los miembros de la FIFA puedan entrar sin que les pongan ninguna pega. Y estamos viendo que a jugadores, estamos viendo que a delegaciones, a toda la delegación, están teniendo un montón de problemas de entrar al país. ¿Qué pasa? Que la FIFA no puede estar por encima de las legislaciones del país. Luego otra cosa es hablar del país. Si esto es justo o no es justo. Este es otro debate.
0: Porque no sabes, ¿no? Porque se lo han denegado el visado.
9: Porque es de Somalia y Somalia está dentro de los países en negro con Irán y que no pueden entrar...
0: Simplemente por esto, ya está.
9: Simplemente por eso es. Claro, y aquí yo lo que sí echo de menos es un comunicado del Comisión Arbitral, porque aquí nos llenamos la boca de que no, somos una familia, los árbitros somos una familia, sí, una familia, sí. Un miembro no le dejan entrar, ¿y qué hace la Comisión Arbitral? Callada. Ahí sí que echo yo en falta un comunicado. De todas maneras, hay que decir también que no iba a arbitrar, ¿eh? Iba a ir de cuarto porque no tenía equipo, pero es lo de menos. Vale. La cuestión es que le han prohibido entrar al país cuando... Pues, es decir, y la Comisión Arbitral, ya no te digo la FIFA, porque la FIFA, bueno, no, la Comisión Arbitral, ¿qué dice? Que a uno de mis integrantes no le dejan entrar. ¿Dónde está Colina? ¿Dónde está Busaca? ¿Dónde están?
0: Oye, por curiosidad, ¿cuáles son los mejores árbitros de este Mundial?
9: Sampaio, el que pita el primero, Letessier, va a ser, si no llega Francia a la final, probablemente árbitro finalista. Yo creo que con esos dos vas a acertar.
0: Iturralde González, eres grande, un abrazo.
9: Un fuerte abrazo.
10: ¿Qué te jugas?
11: Y con estos cambios, ¿qué quiere hacer el comité? Esto está claro que lo han pensado unas élites para dominar, controlar la opinión de todo el mundo. Lo notáis, ¿verdad? Como yo, yo lo noto. ¿Tú lo notas? ¿Notas cómo los árbitros nos van a controlar poniendo unos chips, microchips?
0: La pilota importará.
11: En el balón, en el silbato, cuidado, porque en el silbato, cuando el árbitro sople, te puede meter un chip disparado a la yugular. Y desde allí saben cuándo vas a ir al IKEA.
0: Deixa-hi foties unes cares. Quan escoltaves a Iturralde González amb els canvis al reglament, a les normes...
1: És un home que ho porta tot a rajatable i bé, i ho sap de què va, però jo, per mi, estan cremant el deport més important que havia al món.
0: Massa complicat tot.
1: Que era el futbol. Ara, des de que fa 5 o 10 anys que estan tocant normes, penseu una cosa, amb el que vol un cesto, quantes normes havien canviat?
5: Sí, n'han tocat
1: una barbaritat.
5: Sí, sí, sí.
1: Amb el futbol no en havien tocat ni una.
5: No,
1: llavors, aleshores, em van tocar una o dues. Ja anem bé. Ja anem bé. Perquè si
0: amb la tecnologia tot s'ha complicat, no?
1: Ho emmerdeu de tanta manera que no pot ser, no ho entendrem nosaltres ni ho entendrà ningú. I com que no ho entendrà, apagaran la televisió i veuran una sèrie.
4: Jaume, saps qui està molt orgullós que sàpigues qui és?
1: Sí.
4: Mister Boca.
1: Ah, sí?
4: Està
1: sí?
4: molt content. Ens ha escrit el dels lavabos, el senyor que està als lavabos, que diu...
1: Claro, coño,
4: doncs mira, escolta, Mister Boca.
12: Que creixell sepa que existo es el mayor honor que me voy a llevar en mi vida. Y Bermu, no te limpies siempre con papel, porque cuando tienes diarrea luego escuece mucho. Límpiate un poquito con agua, aunque es complicado, pero hay maneras de hacerlo.
0: Hay maneras de hacerlo.
4: Aquí un cansado.
0: Que els expliqui, sisplau.
4: Bueno, oi, les toallites de tota la vida, no?
0: No, ha dit, és complicat, però hi ha maneres de fer-lo. Que expliqui les maneres de fer-ho. Que bonic el que t'ha dit aquest oient, Jaume.
1: No, no, mira, i l'altre dia vam entrevistar amb una senyora que, si te'n recordes, li vau demanar per fer una aparició aquí amb el que fèiem abans. Aquella senyora que corria enrere.
0: Ah, sí, la que va entrevistar un dia...
4: Sandra Corcuera. Sandra
1: va dir, jo vengo aquí, però tiene que estar Creixell en l'entrevista.
5: Sí, senyor.
1: I me'n recordo d'aquesta...
0: I la il·lusió que et fa tot això.
1: Me'n recordo, perquè va. Collons, home...
0: Tens apuntat un tema a Cucurella que et preguntaré la setmana vinent. Que el vols pel Barça, no?, si pot ser.
1: No, jo el que no només diria com juga el Barça a l'atac als laterals. Qui torna darrere? El Cucurella torna, tira la corna i la remata ell sol. President, obre una caixa i fes un miracle d'aquells que fas tu de la multiplicació de los panes. Però el Cucurella...
0: La setmana que ve ho ampliem. Tigre, fem pausa i recta final del que t'hi jugués.
13: Què t'hi jugues?
14: Radio Barcelona. Cadena SER. Hay veranos, veranos, porque el verano con B es el upgrade del verano. Con Balearia eliges viajar a tus anchas con tu coche y sin renunciar a nada, disfrutando del sol, el mar y la brisa. Por eso, cuando estás en modo Balearia, empieza lo bueno. Reserva ya tu viaje a Menorca desde 60 euros. Balearia. ¿Lentes progresivas perfectas? Existen. Descubre Varilux XR Series. Nitidez instantánea incluso en movimiento. Con transiciones fluidas de cerca a lejos. En vista óptica. Diseñadas con inteligencia artificial. Personalizadas para gente real. Con total garantía de adaptación y el trato personal y cercano de siempre. Vista óptica.
15: Un dia descobreixes que tens humitats, en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
16: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
15: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
16: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
15: A Forns Gil som de bona pasta. I això es nota a l'obrador i en el gust. Productes 100% naturals i de màxima qualitat. Per això els nostres pans, coques, mones i tortells han estat premiats. Descobreix tota l'elaboració artesana i les botigues a forngil.com.
17: María, te veo muy rejuvenecida.
18: Chica, desde que Santi ha ido a la Clínica Masculina Europea, está hecho un campeón.
19: En Clínica Masculina Europea tratamos la disfunción eréctil, la eyaculación precoz y la ausencia de deseo. Clínica Masculina Europea, clínica-mediomasculina.com.
13: En Capfun te esperan toboganes increíbles, piscinas y animaciones para niños y adultos. Estamos en España, Cataluña y Madrid, y también en Francia, Las Landas o París. Reserva ya tu aventura familiar, disfruta sin límites y crea recuerdos inolvidables. Entra en capfun.es, repito, capfun.es, y organiza hoy tu próxima escapada.
20: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Seque Rodríguez i Lluís Flaquer.
21: Yo tengo muchas ganas de hacer un Last Dance.
0: Sí, yo sé.
21: Sí, Last Dance es lo que yo me gusta que mis jugadores le rompan a los jugadores del Barça. Last Dance.
0: Last Dance.
20: ¿Qué te jugas?
0: Una 36, que t'hi jugues, Ser Catalunya fins a les 2 del migdia. Ja sabeu que el contingut del programa el podeu recuperar a l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena Ser, la podeu descarregar, és gratuïta, ja teniu els programes sencers i fragmentats per seccions. També tot a la pàgina web de la cadena Ser, sercatalunya.cat, i vídeos i contingut extra a la resta de xarxes socials. Saixó, et farà il·lusió aquesta notícia. Ja fa dies que estem pendents de l'última hora dels preparatius pel Tour de França, que aquest any comença a Barcelona, Le Grand Départ. L'altre dia a Tarragona van portar... És guapo, el trofeu?
5: Sí, està molt bé.
0: És guapo, guapo, guapo, guapo. I pesa?
5: I pesa molt.
0: Una barbaritat, sí, sí. Quilos i quilos, pesa.
5: Està molt bé, sí, sí.
0: El Tour passarà per Barcelona, Tarragona, per Girona, i ja coneixem la xifra de voluntaris que s'han apuntat. Més de 7.000 sol·licituds.
5: Déu-n'hi-do, eh?
0: Més de 7.000.
5: Està molt bé.
0: Ens escolta el conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, què tal, com estàs?
22: Bon dia, què tal?
0: Sempre t'ho dic, però ho repeteixo, et tracto de tu, tot i que ets conseller, perquè, clar, ben estat esportista, vam parlar moltes vegades, és que em costa tractar-lo de vostè, però si vol ho faig, Berni?
22: No, sí, per favor, sisplau, no. Em sento molt més còmode si em dius Berni, també t'ho dic.
0: I et dic una cosa, molta gent del món de la política i del món de l'esport que m'han parlat de tu diuen que es nota que has estat esportista, que es nota molt.
22: Bueno, a veure, no, em fa il·lusió que em diguis això, de veritat. Intento tenir també aquesta visió no tan política, sinó més d'esportista, per també per conèixer el que passa, el dia a dia, el que necessita la gent, i intentar solucionar des de la nostra perspectiva tot el que pugui, no?
0: Us esperàveu tantes sol·licituds de voluntariat per al Tour de França?
22: Sincerament, no. Nosaltres teníem el repte del voluntariat, que és un repte, era un repte xulo, perquè sabem que al final és un moviment de gent molt gran, però que després el control a vegades no, la coordinació de tota aquesta gent pues no és fàcil. Esperàvem al voltant d'entre 1.500 i 2.000, són els càlculs de les primeres reunions quan fèiem. Clar, veure aquesta xifra, pues jo també m'he quedat parat, no? Sorprès, i també molt, molt, molt content, molt il·lusionat. Al final més de 7.000 inscripcions, veus una transversalitat brutal, no? Des del més gran, que té 93 anys, el més jove, que en té 16... Bueno, sorpresos, però molt en positiu, evidentment.
0: Hi ha una persona que té 93 anys i s'ha apuntat a voluntari del Tour? Se li ha de fer un monument.
4: Sí, sí.
0: Yep. 93 anys,
4: Dos pitos, bueno. Si és que sí.
5: No.
0: Ara recuperem la comunicació amb el conseller, amb Berni Álvarez. Les xifres són brutals. Més de 7.000 voluntaris. Són 3.300 a Barcelona, 2.900 a Tarragona i uns 1.200 a l'etapa Granollers-Les Angles, que és la tercera, no? La primera és a Barcelona, la segona és Tarragona i la tercera és aquesta. Hem recuperat el conseller Berni Álvarez. Deia que hi ha una persona de 93 anys que s'ha apuntat de voluntària. Se li ha de fer un monument,
22: Sí, sí, evidentment. Home, l'esport jo crec que té això, no? Aquesta part social que nosaltres demanem molt també dels esdeveniments, no? De que tothom tingui accés d'una manera o d'altra als grans esdeveniments, sigui la seva edat o la seva procedència, doncs aquí es veu, no?, amb el tema del voluntariat. I tenir algú de 93 anys, el coneixeré, a més de dir que el vull conèixer amb ell, i el coneixeré perquè és a Tarragona, i bueno, em fa molta il·lusió. La veritat és que veure la gent que té tantes ganes de fer coses i de col·laborar d'una manera altruista amb un esdeveniment que és únic, pues per nosaltres ens agrada, no?
0: Per què fan els voluntaris al Tour? Què faran?
22: Bueno, tenen diferents tasques, però bàsicament ja ho saps que al final hi ha molta part d'informació, jo crec que és la més important, no?, de molta gent que s'apropa i que acaba preguntant com va l'etapa, però on aniran, quins carrers estaran tallats, després de seguretat, d'advertir la gent, no?, quins horaris són els que passaran els ciclistes i que ja no està permesa la circulació per allà ni que sigui caminant, també molta part de vigilància, de si hi ha alguna emergència, sigui o no, de l'àmbit esportiu, pues avisar a tots els canals de comunicació a nivell intern de seguretat, pues per avisar de seguida perquè la incidència sigui el més petita possible, i al final molta socialització d'explicar ben bé a molta gent que no sap a vegades on està o com ha arribat allà, però està davant d'un esdeveniment únic, explicar-li què significa, no? Són els primers, són la porta d'entrada de moltes coses, i és per nosaltres un dels aspectes essencials d'un gran esdeveniment.
5: És que és això que anava a dir, no, Berni? Poder sona una mica estrany dir-ho, però jo crec que en aquests grans esdeveniments, i a més s'ha demostrat, si no fos per als voluntaris, al marge de l'organització, que pugui ser millor o pitjor, si no fos per als voluntaris, seria molt difícil que sortissin bé aquests esdeveniments, eh?
22: Molt, molt, molt difícil. Vull dir, pensa que, per exemple, un esdeveniment que passa, doncs, pot passar una final de la Champions, no? Pues, i passa en un estadi concret, en un lloc concret, evidentment hi ha moltíssimes derivades, com són les fan zones, etcètera, etcètera, que necessites voluntaris, però és un lloc concret. El Tour, al final, una etapa, la segona etapa són més de 180 quilòmetres. Vull dir, és un espai enorme que no pots cobrir si no és amb aquesta gent. Es fan essencials i aquesta part de necessitat que tens d'ells i aquesta vocació que ho fan ells fa que sigui algú excepcional, fa que algú sigui excepcional.
0: Què es quedaran de record? Ho dic perquè el meu sogre va ser voluntari als Jocs Olímpics de Barcelona, el 92, i encara guarda una jaqueta que tenien els voluntaris i l'ensenya de tant en tant amb orgull. I han passat molts anys, eh?
22: Sí, no, i jo que estava de coordinador de diferents esports, per exemple, als Jocs del Mediterrani, que és molt més petit aquí a Tarragona, el cas és que molta gent me'n recorda, i el veig amb la samarreta o amb el parabés dels Jocs Mediterrani. Sí que els hi donarem pues, una bosseta amb algun record, alguna samarreta, alguna gorra, i després el bo que tenen els voluntaris, que tenen una capacitat, jo ho he vist a tots els esdeveniments, d'entre ells intercanviar pins, coses, amb gent de l'organització, dels equips, i aquest contacte més directa amb la part organitzativa més dura també és algo que també se'n queda, és algo intangible però se'ls queda per sempre, no?
0: Són tres etapes del Tour de França aquest estiu, 4, 5 i 6 de juliol a Catalunya, 350 quilòmetres en total, 64 municipis, Barcelona, Tarragona, Girona. Aprofito, conseller Berni, que has pogut saludar el papa per preguntar-te que com l'has vist, què t'ha dit, si ha al·lucinat amb la teva alçada, o ho dic perquè ets de les persones, hi ha una foto que ho demostra que has pogut saludar-lo aquestes hores que ha estat a Barcelona, encara hi és.
22: Sí, el vaig poder saludar, va ser molt breu, però bueno, també em va fer il·lusió, i li vaig fer un petit comentari perquè justament vaig veure un article que em van passar sobre, que havia fet ell, a la web del Vaticà, sobre la importància de l'esport amb el tema dels valors, de la transmissió de valors, i que avui en dia, en un món tan convuls, l'esport pot ser un dels vehicles més bons a l'hora d'aquesta transmissió de valors, i li vaig dir molt ràpidament que m'havia encantat aquell article, perquè a més, doncs, és un ambaixador. Si nosaltres tenim una conselleria i intentem ser ambaixadors com els únics que tenim una conselleria a tot l'Estat, doncs imagina't si l'ambaixador és una persona de la magnitud com el papa, no? Per el que és transmetre els valors de l'esport. Així que encantat que tinguem també un papa amb una part esportiva, no?
0: I què et va dir ell?
22: No, va dir sí, va sentir amb el cap, bàsicament, i ja està. Jo ja em vaig donar per contestar, tampoc tenia massa temps més.
4: Per cert, Berni, ens ha escrit aquí gent al 06-32-72-11, per exemple, el Javier, que ens diu, sí que, por favor, digueu-li a l'entrevistat al Berni que no em vaig poder inscriure com a voluntari a Tarragona, però que m'agradaria ser-ho. És a dir, bueno, no sé si és que hi havia un període d'inscripció...
22: Sí, s'ha tancat el període d'inscripció. Ho vam tancar perquè hi havia un moment que s'havia de tancar. De totes maneres, bueno, no sé si a última hora, els últims dies abans, les dues setmanes abans o la setmana abans, se tornarà a obrir una petita finestra, i ja que estigui atent, i si de cas intentarem, si hi ha alguna possibilitat d'ampliar, ho farem, no? Però ara mateix estem intentant gestionar i comunicar-nos amb aquests 7.000 i pico, ja és complicat.
4: Res, això simplement...
0: Que els oients que escolten ara diguin, hòstia, jo també vull ser voluntari.
5: Sí, no, escolta, i Berni, suposo que també et fa molta il·lusió el que el 28 de juny torni a jugar a la Federació, la Selecció Catalana de Bàsquet de Manresa, no?
22: Home, a més nosaltres hem sigut, vull dir, amb la Federació Catalana han treballat molt la conselleria perquè arribi, perquè torni aquest partit després de tres anys sense competir la Selecció Catalana, i quan m'ho van plantejar el projecte jo de seguida es van ficar al seu costat, els hi vaig dir que sí, compten amb el nostre suport, vam treballar conjuntament i em va fer molta il·lusió, em vaig fer a Manresa perquè jo he jugat amb la Selecció Catalana absoluta a Manresa. Sí, sí. No, no, i ho recordo perfectament.
5: Sí, no, no, sí, i, sí. Que anava a dir, Berni, que a més també és fantàstic que el seleccionador sigui el Pons Arnau, que és un personatge, és un gran entrenador i una millor persona, diria jo.
22: És un gran tipus. El Jaume, i estic supercontent de la temporada que ha fet una temporada espectacular, guanyant una competició europea, ficant-li les coses molt difícils a València a quarts. És una persona excepcional. És veritat que la primera intenció, quan parlàvem amb la Federació Catalana, i perquè tenia moltes ganes, era que vingués el Jordi Fernández, l'entrenador de Brooklyn Nets, que és un altre gran ambaixador de l'esport català, però no va quadrar, i el Jaume mateix ho ha dit, a la roda de premsa, i el Jaume també li feia una... i estava claríssim de que si no podia ser el Jordi, que el Jaume era el millor ambaixador, un dels millors ambaixadors que podem tenir. Així que estem molt contents.
0: Tanquem amb aquesta, ja que parlem de bàsquet i que tu ets persona de bàsquet, les semifinals de l'ACB, avui València Bàsquet Joventut, demà el segon partit Barça La Laguna, atents que regalarem un parell d'entrades per veure'l. Et sorprenen aquestes semifinals? Qui creus que guanyarà la Lliga?
22: Sí, em sorprenen, perquè tot semblava, no? Tot semblava indicar que el Madrid podia arribar després de la Final Four, que va fer un bon paper, tot i les lesions, pues, un bon paper que podria arribar o tenir un camí més o menys fàcil amb el Tenerife. I ara s'ha obert una porta molt, molt, molt bona pel Barça perquè pugui arribar a la final, que amb la temporada que han portat seria algo extraordinari, no? I el de la penya per mi va ser menys sorpresa, perquè confiava molt. La penya amb Riqui al capdavant, jo crec que li pot guanyar qualsevol, i no em va sorprendre tant el fet de que pogués guanyar Baskonia. És veritat que València jo crec que és l'equip que més en forma segurament arriba, però crec que la penya està capacitada per fer-ho, i faria moltíssima il·lusió tornar a reviure, que no sé quants anys que no passa això, una final catalana.
0: Aprofitant que està el Pap aquí, li demanarem avui.
5: Exacte, sí.
0: A la Sagrada Família, abans que marxis.
4: No, que és a Madrid, que és a Madrid.
0: Berni Álvarez, conseller, gràcies per estar al Que t'hi jugues.
22: Molt bé, gràcies a vosaltres.
5: Adéu.
0: 13 minuts i arribem a les 2 del migdia.
2: Hey, mi nombre es Tote King, en que cuando todos estáis con el rollo retro, que si los 80, los 90, el fresqueo, buscando sonidos nuevos, yo traigo el rap cabezón del medievo de nuevo. Pero encima voy a hablar de lo que tú no sabes, de lo único que dio de sí los 80, el básquet. ¿Lo quieres ver? Ven.
0: Avui, primer partit de la semifinal València-Bàsquet-Joventut. Busca la sorpresa del Joventut, ja ha dit Berni Álvarez, ja ho sabem, el favorit és el València-Bàsquet, però al tanto perquè la penya està jugant molt bé, i ja ens va dir el seu entrenador, Dani Miret, abans d'ahir el Que t'hi jugues, que tenen ganes de donar la sorpresa.
5: Sí, home, jo crec que tota la responsabilitat i la pressió la té el València, perquè ara se sap favorit per guanyar la Lliga, però la penya, efectivament, està sent un equip molt compacte, està liderat per un Riqui Rubio que està en un gran moment de forma, jugadors com Birgander, el mateix Jabari Parker, vull dir que, ojo, perquè la penya té el gran objectiu, com sempre en un play-off, de guanyar un dels dos partits a fora per intentar Badalona, doncs, aconseguir-ho, però recordem que el Roig Arena i el València és un equipàs. Per tant, jo crec que serà un gran partit aquest.
0: I demà, a les 8, 93-344-1411, el primer que truqui s'emporta entrada doble per al Barça, la Laguna Tenerife.
5: Sí, perquè, bueno, demà a les 8 del segon assalt, hem de dir que en el primer jugat ahir, bueno, no sorprenentment, perquè el Barça ara està en un gran moment de forma.
0: Però que va guanyar de 30 punts.
5: Sí, sí, 167. El Barça, si no té lesions i tal, és una mica com va venir el Xavi Pascual, no?, aquells primers partits. Ahir va jugar un partit molt complet, no van deixar que ni Marcelinho ni Pat Mills, que són els jugadors més importants d'aquest equip de Xus Vidorreta, estiguessin còmodes, i el Barça va jugar un partidàs ahir. És a dir, que ojo a aquest Barça, que està ara, insisteixo, molt endollat, i demà segon partit a les 8, on el Barça pot situar el 2-0, que seria anar molt, molt còmodes cap a Tenerife.
0: Tenim ja trucada al 933-44-1411. Sergio, què tal, com estàs?
3: Hola, què tal, Sique? Bon dia.
0: Rapidíssim, eh? Des d'on ens truques?
3: Des de l'aeroport, ara, taxista a Barcelona.
0: Taxista de Barcelona, des de l'aeroport del Prat. Sergio,
3: sí.
0: Ets molt de bàsquet?
3: Bueno, sí, ara sí que últimament el segueixo bastant, sí que segueixo més al futbol, però veus que també una mica endullat, sí.
4: Amb aquesta veu de Xavi Pasqual que té, on...
3: Sí, però aquest ara se'n va, eh?
4: Ja, bueno, però no te'n vagis tu, eh? Estàs a l'aeroport?
3: No.
4: Un dia em portaràs tu a l'aeroport, va.
3: Va, quan vulguis, aquí, si em demaneu, jo paro allà al carrer Cal, jo us porto on sigui.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Sergio, per escoltar-nos i que tu passis bé demà al Barça La Laguna Tenerife a les 8 de la tarda, segon partit de semifinals.
5: A les 8.
3: Perfecte.
0: Una abraçada forta.
3: Moltes gràcies, una abraçada.
0: 10 minuts i arribem a les 2 del migdia.
6: Primer records el tio Faja.
7: Como la de contra todos. Al trabuco. Al trabuco.
6: El tio Faja. Gràcies.
0: Aquí tothom parlant de la visita del Papa, tío Faja, pero Papa hay uno. Y no es este que se pase ahora por Montserrat y luego va a la Sagrada Familia, ¿eh?
8: Efectivamente, ya no queda ni un ápice de vergüenza. O sea, para una vez que se os da por retransmitir con opulencia y prestigio la llegada papal, cuando yo ya estaba chocho de felicidad, no cabía dentro de mí, cuando ya estaba en cueros a punto de frotarme, me entero que no tiene nada que ver con Joan Laporta.
0: ¿Escuchaste a Rafa Juste ayer?
8: Lo escucho todo, Siker Rodríguez. Yo soy un marujillo.
0: ¿Te gustó?
8: Me gusta todo lo que hace.
0: Escolteu, Rafa Juste al Senat, dient que ja estaven acabant de preparar la denúncia contra Florentino Pérez i atizando, como te gusta a ti, tío Faja, al Real Madrid.
23: El nostre departament jurídic, no sé si està aquí el Pere Lluís Mellado, com a cap del departament jurídic, ja té embastides les accions legals que prendrem contra el Real Madrid i contra la figura del seu president, per haver volgut desestabilitzar, perquè ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem als jutjats. Ens trobarem als jutjats. Perquè, escoltin, els hi vaig a dir una cosa. El nom del Barça, aquest escut, no el taca ningú, ni l'emborrona ningú, ni a cap de vostès els toca ningú. I ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança que anirem a per ells perquè tenim les de guanyar. Ja n'estic tip de ploramiques. Estic dit de ploramiques, home. Vull dir, una cosa és defensar-te amb l'orgull que tens per defensar un tu, i una altra cosa és anar per darrere fent... Escolti, vostès creuen que ens poden amenaçar a nosaltres dient que enviaran 500 folis a la UEFA? No sé aquest senyor què s'ha pensat. No sé què s'han pensat. Vull dir, realment, en fi, ja ho veuran els jutjats i tant de bo tinguin el que es mereixen.
0: Tío Faja, manda los mariachis a la Ciutat de la Justícia.
8: Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Cómo nos atacan, cómo nos tenemos que defender, pero sigo diciendo que no hace falta tirar balón al fuego y el escud no se ataca ni nada. Hay que ir de cara. Hay que decir, nos vimos obligados, por desgracia, a contratar a don Enrique Negreira por esto, por esto y por esto, entre otras muchas cosas. Porque desde el 2006, Joseph Blatter, jefe máximo de la FIFA, es socio de honor del Real Madrid, entre muchas otras cosas. Ya no hablemos de que los loros que tienen en la casa, los exárbitros, tararean el himno del Barça.
0: Del Madrid.
8: O sea, es que esto justifica, justifica el sueldo de Negreira. Y vuestra obligación, sí que Rodríguez, como periodistas, es localizar el número de cuenta de ese buen señor para seguir pagándole. Hacerle donaciones. Quiero seguir pagándole a Negreira.
0: Capaz sería.
4: Javi, pero si Laporte es el papa y Elena es la mama, Rafa Juste, que es el sobrino.
0: O el tío.
8: Rafa Juste es el hijo adoptado. Bueno, Rafa Juste, os lo voy a decir claro, es el Julio Iglesias catalán.
0: Y agrada cantar a Rafa Juste también.
8: Así, y además canté a capela con él, que sí, el otro día lo recordó.
0: Momento
8: sí
0: inolvidable.
8: Y me borró de la ecuación. No, yo estaba en esa capela, estaba yo.
0: Sí, sí.
8: Escolteu, tot el camp. Quanta glòria.
0: Tío Faja, nos vemos mañana. Nos escuchamos mañana y nos vemos el viernes.
8: Es que o sea, que me vais a llamar papa. Mañana.
0: Sí.
4: ¿Por qué están hablando tanto de Papa, Papa, Papa, el Papa León? Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. Estás hablando de Papa León. Papa León es un óptimo cardenal, pero un cardenal que dos días atrás jugaba en un monasterio. Calma con Papa León, es un cardenal que se parece a Claudio Ranieri, ahora ha sido elegido Papa. Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona.
0: Se asemble molt a Ranieri.
4: O no, no, tiene que hacer milagros para ser Papa. ¿Por qué Papa León? ¿Por qué Papa León? Si hace milagros, más fácil que sea Papa. ¿Sabes qué me esperaba yo? Cuando he visto que juega Papa León, está en Cataluña, en Montserrat. Yo esperaba que preguntabas por los cardenales que están en Montserrat. ¿No quieres saber? ¿Tú quieres saber de Papa León? El problema es tú. Además, se llama Prevost. No entiendo por qué. Prevost, Busaca, De Blecker, Stark, Fritz. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no sé si será por su relación con Estados Unidos, si será porque vivió en Perú, si será porque es simpático. No entiendo. ¿Por qué Papa León? Y todo será por el escándalo del Vaticano Bridge. Ahora llega Papa León, que tiene una capilla Sixtina que a mí me daría vergüenza de tener. Y está bien. Basta de Papa León. Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. Basta.
0: 1:56.
9: Tres tocs i el feixó.
10: Tiqui-tiqui, miau-miau.
5: Per cert, 195 euros, la samarreta del Papa.
0: Sí, sí.
5: Déu-n'hi-do.
0: I la equipació completa, 275, la del Madrid.
4: Parece que estàs hablando de Zidane o de Maradona. És una vergüenza.
5: Sí, sí, sí. Bueno, Espanya té un nou porter. La selecció espanyola té un nou porter, segons els companys de RAC1. Atenció, perquè té un nou porter al seleccionador.
11: Xavi Pardo.
12: Bon dia, són les 12. Aquesta hora, Lleó 14, vola cap a Catalunya. Està previst que aterri l'aeroport del Prat. D'aquí mitja hora amb el comptat.
5: No, no és aquest, eh? El
24: previst. Sí que hi ha públic a la plaça de la catedral.
12: Pels talls, el primer text en llengua catalana.
5: Ha passat alguna cosa aquí.
0: Un moment, un moment. S'ha tornat boig l'ordinador, Willy. Que bèstia. Està fent un mix de talls.
5: O jo ho he tret malament o alguna cosa ha passat.
0: Ja, que pot ser. Tornem a provar-ho, va.
5: A veure, top.
4: Més a més, és que és un tall que ens va enviar un oient.
0: Ah, sí?
4: Sí, sí, o sigui, és una... Ens va dir, escolta, ahir va passar això, no hi ha quantos, avui l'estava escoltant el Seixó.
5: No sé.
4: Crec que...
12: El dirigent també té lligats Conate i Dumfries i si manté la seva paraula, avui hauria de presentar l'oferta de 150 milions d'euros a un futbolista que ell mateix va qualificar de galàctic. El nom que ha sortit a les últimes hores és el de Julián Álvarez, el davant pel qual...
5: No sé què és. És un en el que parla...
0: Ja, però això què és? El butlletí sencer de RAC1?
5: Sí, suposo que sí.
0: Jo sé que és un bon toc.
5: És un bon toc.
0: A la cadena SER posant el butlletí sencer de RAC1 just abans de l'hora 14.
5: Volia dir que posava a Unai Emery, com a porter d'Espanya, quan era Unai Simón, però bueno...
0: Unai Emery,
5: al final hem fet un autotoc, diguem-ho així. Bueno, anem a veure el segon. Una estàtua romana que fa que l'imperi romà sigui més vell del que ens pensàvem.
25: Un conductor d'excavadores estava currando i ha encontrado una estàtua romana.
26: En un pàrquing de Londres.
25: En un pàrquing del Reino Unido, sí, de Londres. Se trata de una obra de arte de unos 2.000 millones de años de antigüedad. 2.000 millones de años de antigüedad. Lo que pasa es que no sé si estaba bien aparcado o no, ¿eh?
5: Ja, bueno, 2.000 milions d'anys, no sé si estava...
4: Ni la Terra, no sé si estava...
5: Exacte, jo crec que és una mica així. Bueno, i per últim, hi ha una manera de... Hi ha diferents maneres de lesionar-se, no? Per una entrada, per un mal gest i tal, però ara hi ha una nova manera de lesionar-se. Atenció.
27: Ese que tiene la baja importante de Corona, que se lesionó el pasado jueves en el enterramiento. Jueves en el enterramiento, el mañico Soria...
28: ¿En enterramiento se lesionó?
5: Va lesionar a l'enterrament. Va anar a un enterrament i es va lesionar.
4: Va caure al forat.
5: Va caure al forat o, no sé, li va caure l'ataúd de sol, no sé. Però es va lesionar amb un enterrament. Vull dir que és una nova modalitat, aquesta.
0: Ai, gràcies, Xavi.
5: Bueno, ara veurem què passa.
0: No, ja sé el que t'ha passat.
5: Sí?
0: Que has guardat l'àudio sencer en lloc de fer l'extract selection.
5: Ah.
4: Sí, has de fer extract selection, que és nom de grup de música.
0: Sí, pot ser, és veritat, Extract Selection.
4: Per nom de grup de música, els que trobaràs al Cruïlla, Festival Cruïlla, que tens els Pixies, tens a Black Crowes, tens a Sweat, tens a Garbage, tens a Hives, tens a David Byrne, tens a Faithless i tens a Extract Selection, també, que tocaran al Festival Cruïlla del 8 al 11 de juliol, que ja sabeu que tens les entrades disponibles a cruillabarcelona.com.
0: Ara... L'actualitat informativa a hora 14, amb l'última hora de la visita del Papa, que encara està a Montserrat, dinant i descansant. Després, homilia a la Sagrada Família i visita a la tomba d'Antoni Gaudí.
4: És Di Stéfano? ¿Quién es? ¿Quién es este señor? ¿Por qué tanto gente?
5: Per cert, els voluntaris de... Perdona, Josi. Els voluntaris de Barcelona 92 encara fan una trobada anual.
0: Vas com la seva pedrada, eh?
5: Sí, per això dic, ara m'he recordat això.
0: 59. És típic de senyor gran, això, eh, Saïssó? Adéu. Què t'hi jugues?

0: 7 menos 10 de la mañana, 6 menos 10 en Canarias.
1: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
2: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
3: Bon dia, és dijous, és 11 de juny.
4: Germans i germanes, amb el cor agraït, lluem el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
3: En català i qualificant Antoni Gaudí com a arquitecte de Déu, així va beneir el papa Lleó XIV a la Torre de Jesús de la Sagrada Família minuts abans que il·luminés el cel de Barcelona. Ara entrem en tot luxe de detalls del que va succeir, però abans... Abans el temps, el dia amb sol, però també núvols a la costa central i al nord-est. Pot ploure al matí al Camp de Tarragona, però serà poca cosa, temperatures com les d'ahir. I ara mateix, pel que fa al trànsit i al transport públic, de moment, normalitat. Va ser una benedicció curta d'una mica menys de 3 minuts i el català hi va tenir protagonisme més del que s'esperava inicialment. De fet, en el moment àlgid va prevaldre la llengua catalana. Sergi López, bon dia.
5: Què tal, Gisela? Bon dia.
3: Una benedicció que va donar pas a un espectacle de trons, música, llum i focs artificials.
5: El cel de Barcelona es va il·luminar primer amb la cara de Gaudí mirant la seva pròpia obra mestra i després amb les paraules del propi arquitecte, primer l'amor, després la tècnica, el so de l'orgue, l'orquestra tocant des de dins de la creu i el temple il·luminant-se al compàs de la música. Mentrestant, dins i fora de la basílica, milers de persones feien de punt de llum per ajudar a arrodonir l'espectacle.
6: Nos ha encantado, ha sido espectacular, histórico. De verdad, muy emocionados.
7: Ha sido increíble, ha sido algo único y pues que no se va a volver a repetir.
8: Pues a mí me ha parecido impresionante.
3: Però abans de la benedicció, l'Eucaristia, missa solemne a la Sagrada Família davant de 4.000 persones. Seguint-ho hi havia la Susana Ruiz.
9: El pontífex ha proclamat que no es pot creure en Jesús i alhora alimentar la violència i la mort d'innocents.
10: No podemos creer en Jesús y matar al inocente. No podemos creer en Jesús y abandonar a quien sufre. A qui llora, a qui huye de la misèria.
9: El Sant Pare, que va anar alternant català i castellà durant tota la celebració, va definir la creu que corona la Torre de Jesús, que brilla de dia i de nit il·luminant la ciutat, com un far obert al Mediterrani.
3: Però no tot han estat flors i violes, perquè un grup de cantaires ha denunciat que la seguretat de la Sagrada Família els va fer fora abans d'acabar les actuacions previstes perquè alguns d'ells duien estelades entre les partitures. Ho ha explicat la Montse, una de les intèrprets, en declaracions a la SER.
11: El que ha passat és que s'ha començat a distribuir una partitura com tancada, que hi havia una estelada, bueno, per poder-les cantar i ensenyar.
3: La benedicció de la Torre de Jesús va culminar el tour del Papa per diversos punts de Catalunya, un tour que començava al matí amb una visita a la presó de Brians, la parada més íntima i social del viatge, on va recordar 80 presos, que són molt més que els seus errors. Allà hi era l'Andrea Villòria.
12: Sí, va ser una visita express. On els 80 presos rebien Lleó XIV amb crits i cants. Dues internes, la Montse i la Josefina, es van saltar el protocol per abraçar el papa.
13: Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
14: He estat una persona molt impulsiva, sovint qüestionava Déu.
12: I el pontífex va respondre a les seves paraules amb un missatge d'inclusió.
10: Recordad que los errores de la vida no determinan la identidad de una persona.
12: Ha estat la primera vegada a la història que un papa visitava una presó espanyola.
3: Un caràcter social que també va impregnar la visita al convent de Sant Agustí a la tarda. Allà un nen de 6 anys li va poder fer les preguntes que li passen pel cap a un infant d'aquesta edat.
5: Ha estat en Renzo, un nen d'una família vulnerable del Raval.
15: ¿Te gusta el futbol?
16: Con los seminaristas, cuando estuve en Trujillo, jugaba fútbol, defensa, si quieren saber. No era gran goleador.
5: No era golejador. També va preguntar aquest nen per què hi ha tantes persones al carrer o per què a alguns els passen coses dolentes.
3: Doncs de tot plegat, aquesta visita del papa Lleó a Catalunya, escoltem la píndola d'opinió, l'opinió que hi posa al cap d'informatius d'aquesta casa, el Joan Serra.
17: Avui el Papa abandona Barcelona després de beneir la majestuositat de la Sagrada Família en un espectacle visual que entronitza l'obra d'Antoni Gaudí. L'acte al temple va ser el colofó d'una estada a Catalunya cuidada amb tacte pel govern i regada amb recursos públics, sense el fervor que es va veure a Madrid. Esveïda la polèmica pel català perquè el Lleó XIV l'ha utilitzat fins i tot més que l'arcabisbe Omella, l'executiu de Salvador Illa ha tret suc al missatge polític del pontífex, com el rebuig a la guerra, les referències a l'acollida o la condemna de la polarització, per molt que el papa també hagi rebutjat l'eutanàsia o que el contacte amb les víctimes d'abusos hagi estat mínim. Tots plegats, avui tornarem als problemes mundans. Rodalies, que també ha fallat aquesta setmana, o el conflicte a l'escola, amb manifestació diumenge. Ben tornats al món terrenal.
3: I els responsables d'Interior i dels Mossos donaran explicacions aquesta tarda per l'augment de tirotejos a Barcelona. Això després que ahir un home en matés un altre d'un tret al cap al carrer Balmes.
5: Va passar davant d'una comissaria de la Policia Nacional a plena llum del dia, eren les 10 del matí, i encara segueixen buscant l'assassí que ha aconseguit fugir. Sospiten que és obra del crim organitzat que ha protagonitzat bona part dels més de 30 tirotejos que portem aquest any. Les càmeres de la comissaria que van captar l'assassí amb una pistola a la mà i un cas de bici a l'altre.
3: I avui és l'últim dia de la selectivitat.
5: Sí, avui hi ha les proves de llengua i literatura catalana i optatives com arts escèniques, grec, dibuix tècnic, història de l'art o química.
3: Són les 6:56.
18: Les comunitats energètiques permeten que ciutadania, administracions i entitats comparteixin energia renovable local, fet que afavoreix la reducció de la factura energètica, l'accés compartit a energia renovable o la participació en la transició energètica, entre d'altres. La plataforma comunitatenergètica.cat facilita la simulació, la creació i la connexió entre actors per impulsar nous projectes. Entra a ikn.gencat.cat/setmanaenergia. Passa a l'acció. Canviem l'energia.
19: Pots pensar que un 4x4 i l'estalvi de combustible no van de bracet. O pots triar Dacia Duster i el seu nou motor híbrid GLP 4x4. Combina electricitat, gasolina i GLP per estalviar fins a un 30% a cada repostatge. Descobreixo els dies únics Dacia fins al 17 de juny. Demana la teva cita a Dacia.es.
20: Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
3: I el Barça ja ha presentat a la UEFA la candidatura perquè el Camp Nou aculli la final de la Champions masculina el 2029. Joan Tejedor, bon dia.
21: Bon dia. El Club Blaugrana ha presentat al màxim organisme del futbol europeu el dossier de la candidatura conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona, el Govern de la Generalitat i també la Federació Espanyola de Futbol. El Barça argumenta que el maig del 2029 ja estarà acabat i a ple rendiment des de farà com a mínim un any, calculant l'estadi amb més capacitat d'Europa, que després de la remodelació es situarà encara més com una referència mundial, mentre que Barcelona com a ciutat i Catalunya posen l'èmfasi en l'experiència contrastada a l'hora d'organitzar grans esdeveniments internacionals. Ara la UEFA haurà d'estudiar les diferents propostes de candidatura i a partir del setembre, abans del final d'any, assignarà entre d'altres aquesta final de la Champions masculina del 2029, que vol acollir el Camp Nou just un any abans del Mundial 2030, del qual la ciutat també aspira a organitzar-ne la final.

0: I el grup Teràpia de Xoc celebra 20 anys amb una gira solitària de 10 concerts.
1: Es van fer popular, recordem, per ser la banda sonora de la sèrie Polseres Vermelles. Actuen demà a la jornada inaugural del Cabró Rock de Vic. Els beneficis de la gira aniran destinats a una bona causa, a impulsar la investigació del càncer infantil a l'Hospital de la Vall d'Hebron.
2: I un somriure extravagant.
0: I a aquesta hora el que fem és saludar el Guillem Favo. Guillem, què tal?
3: Hola, què tal, Gisela? Bon dia.
0: Què
3: Sergi,
0: teniu
3: bon dia.
0: Avui a l'Aquí Catalunya?
3: Doncs de seguida trucarem a un VIP que va tenir la sort de poder entrar a la Sagrada Família. I
0: qui
3: va...
0: és aquest VIP? Aquest...
3: No te'l desvelaré encara. Hauràs d'escoltar el programa, Gisela, que encara és molt d'hora. Però el trucarem a partir de les 8 perquè ens expliqui com va viure des de l'interior de la Basílica aquest espectacle de llums a fora. Jo encara no em puc treure del cap aquesta imatge de drons amb aquest rostre d'Antoni Gaudí. Fantàstic, però avui també parlarem, per exemple, del Mundial. Anirem fins a l'estadi Azteca. Avui comença el torneig, avui hi ha el partit inaugural i també relacionat amb el Papa ens preguntarem, per exemple, amb el Josep Lluís Penedès, d'on ve l'expressió vocato di cardinale o d'on venen els macarrons del cardenal. Encara no hem acomiadat el Papa i això encara fa que...

0: d'Església, de la importància de l'Església al llarg dels segles. I en aquest migdia central d'avui acabarem parlant de salut i avui, en aquest cas, parlarem de la Clínica Sant Josep i parlarem d'aquesta aplicació tan útil com és l'APP, l'Espai Pacient de la Clínica Sant Josep. I ja sense més, comencem.
1: Vols gaudir d'un cabell llis, lluent, suau i sense encrespament? Aconsegueix-ho amb Hope Organic Keratin. El tractament d'allisat orgànic que deixa el cabell més lluent, reconstruït i saludable. Truca i reserva hora per fer-te el diagnòstic a Núria Serratosa Perruquers. 93-874-4364 i llueix un cabell.
2: Uau!
1: Aquest estiu, Núria Serratosa Perruquers, plaça Bages 14, primer primera, Manresa.
3: Hola, sóc la Núria i t'espero a Núria Serratosa Perruquers.
4: Migdia central.
5: Consell de Salut, espai ofert per la Clínica Universitària de Manresa.
6: La paràlisi facial és una afectació que provoca la pèrdua parcial o total de moviment muscular d'una meitat de la cara o de totes dues, generalment a causa del problema del nervi facial. Però quins són els tipus principals de paràlisi facial? Tenim la paràlisi facial perifèrica, que és la més comuna, afecta el nervi facial en la seva sortida del cervell. Un exemple conegut és la paràlisi de Bell, que acostuma a aparèixer de manera sobtada i sense una causa clara. Tenim la paràlisi facial central, que prové d'una lesió del sistema nerviós central, és a dir, del cervell o la medul·la espinal. En aquest cas, sol afectar només a la part inferior de la cara, al costat oposat d'on hi ha hagut la lesió. La paràlisi facial perifèrica és habitual perdre la força a mitja cara, al front, la parpella, la boca. Això genera simetria i pot dificultar coses tan bàsiques com empassar, parlar amb claredat o fins i tot controlar la saliva. Poden aparèixer fuites en la comissura dels llavis i, en alguns casos, hipersensibilitat als sorolls forts. Si no pots moure bé els músculs de la cara, també costa expressar emocions com la sorpresa, la felicitat o la tristesa. La paràlisi facial no només afecta el moviment, sinó també l'expressió, la comunicació i l'autoestima. Per això, detectar-la i tractar-la a temps és clau.
5: La Clínica Universitària de Manresa t'ha ofert el Consell de Salut.
1: Coneixes els vins naturals? Són vins que s'elaboren amb la mínima intervenció i la màxima observació. A Manresa, al carrer Font del Gat número 25, La Vineria. Únic establiment especialitzat en vins saludables. Amant i especialista d'aquests vins, el sommelier Marc Avalós t'aconsellarà i et recomanarà sempre el millor vi per a tu i els teus. Vine a La Vineria a comprar els teus vins naturals, a fer una copeta i, si vols, també et pots quedar a sopar. La Vineria, 93-875-7612. Truca i fes la reserva per gaudir dels vins naturals. La Vineria, una experiència única a Manresa. Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, el passeig Pare Claret 6.
4: Migdia central, Eli Pagant.
0: S'acosta l'estiu i el perill de foc al bosc. Netejar el sotabosc és una de les mesures més efectives per a la prevenció d'incendis. Avui nosaltres, en aquest migdia central de Ràdio Manresa, els volem parlar del projecte Life Agroforadapt. Volem parlar d'aquest projecte, també s'han fet jornades i també s'han fet visites, concretament ahir mateix a Sora, a la comarca d'Osona. Avui nosaltres, en aquest migdia central, hem convidat el Jordi Fàbrega. El Jordi és el diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal de la Diputació de Barcelona. Jordi, què tal? Molt bon dia, com estem?
7: Bon dia, bé, i vosaltres?
0: També, també. Gràcies per acceptar la nostra invitació. Anirem per ben bé pel començament. Jordi, en què consisteix aquest projecte Life Agrofort Adapt? Què és?
7: És un projecte que prové de la Unió Europea i que

0: que dins d'aquest projecte pots presentar diverses iniciatives, no? En el cas de Catalunya, som un total de 8 entitats i institucions que hi hem participat. En concret, la Diputació de Barcelona van fer també aquest seminari per posar en comú tota la feina que estem fent i que van vindre representants de França, de la resta de l'estat espanyol, i més a més de 100 persones. En definitiva, les iniciatives que portem a terme a Catalunya, i per tant també a la Catalunya Central i també al Bages, és bàsicament que hi hagi una gestió dels nostres boscos, que, com sabem, durant 70 anys s'ha abandonat la gestió forestal i des de fa uns 20 anys estem intentant recuperar de nou aquesta gestió forestal. Això ha d'anar combinat amb un objectiu. Primer, que els boscos creixin d'una forma molt més resilients, que no sigui el que passa ara, que tenim uns boscos majoritàriament molt descontrolats, amb molt combustible dins els nostres boscos i que, per altra banda, creixen malament els arbres i que moltes vegades, quan hi ha sequeres, agafen alguna malaltia i acaben morint, no? Per tant, els afecta molt més les plagues. Per tant, necessitem anar traient arbres del bosc perquè és importantíssim perquè la resta puguin sobreviure i créixer bé. Mm. A la vegada, això genera una economia també, diríem, circular, no? Perquè no té sentit fer una gestió forestal si traiem arbres i fent que els arbres estiguin com es deeses en una part d'Espanya, no? Que els arbres veus que estan separats uns dels altres i, per tant, creix molt el sotabosc. Per tant, aquest sotabosc, quan ve una època d'estiu, té perill d'incendi, perquè s'asseca. Quin és l'objectiu nostre? No, que fem és que puguin pasturar tots els ramats, no? Tant de vacú, com de cabrú, com d'altres espècies, no? I això també generi una rendibilitat al mateix bosc per la propietat forestal, però també pel pagès, no? I entenent també que la pagesia és cabdal per un país que necessitem alimentació de proximitat. Pot ser que vivim en una globalització que estiguem pendents d'on ens arriba l'alimentació, sinó que hem de ser sobirans alimentàriament. Per això el que fem és que també puguin vindre aquests ramats i que ja comencem a tindre certes experiències al respecte a la Diputació, i així ho hem fet a través d'aquest programa. Doncs ja hem fet una experimentació amb 350 hectàrees i això vol dir més de 18 finques que estem actuant en el conjunt de la demarcació Barcelona i que, per altra banda, indirectament també amb les més de 2.000 hectàrees d'associacions de propietaris forestals que cooperen entre ells per la gestió forestal i que hi ha més de 4.000 persones, 4.000 propietats a dintre, el que s'està fent és que també es pugui tirar endavant aquest projecte amb iniciatives que el ramat pugui pasturar a dins en aquest sotabosc, no? Per tant, i aquí hi ha tot d'elements innovadors, no? Com, per exemple, que han canviat el tipus de vaca, tindre una vaca que no sigui tan pineta de no és anar a poder pasturar en camps, sinó que també pugui pasturar dins el bosc, no? O, per exemple, que una desària ja hi hagi temes innovadors i que estem experimentant que no calgui un tancat pel bestiar, sinó que se'ls hi fica uns collars i tecnològicament es delimita l'àrea on poden pasturar. Si surten d'aquella àrea, pita el collar i ella recua, no? No tiren endavant. Perquè aquests són elements innovadors que estem introduint dins aquest projecte europeu.
1: Que llavors es tractaria, doncs, de fer compatible tot això, és a dir, la gestió forestal, no? La ramaderia, no? Ara ens parlaves, ja m'ha fet gràcia aquestes vaques, que puguin també pasturar els boscos i evidentment que serveixi per prevenir un dels grans problemes que tenim a casa nostra, a Catalunya i a la Catalunya Central, com són els incendis forestals.
0: Sens dubte, no? Vull dir que a Bages vam tindre un exemple, malauradament, al pont de Viumara i l'altre cor, al River Park, fa, em sembla, si no recordo malament, 3 anys enrere, no? O 3-4 anys enrere. Aleshores, per què? Perquè teníem una densitat, estem davant d'un context de canvi climàtic, que tot plegat actua molt i sembla que, ostres, ha pogut tant que no tindrem problemes amb els incendis. I això en 15 dies s'acalgira totalment. Et comença a entrar vent de ponent i et venen temperatures altes, t'asseca el terreny, deixa de ploure amb temperatures molt, molt, molt altes i fa que el nivell d'incendi pugi ja d'una forma considerable. Una manera d'evitar-ho és fer la prevenció d'incendis durant tot l'any. I fer la prevenció d'incendis durant tot l'any és una manera millor per evitar que hi hagi incendis en el moment més de més dificultat, no? Per tant, és el que estem treballant. I un dels elements de prevenció d'incendis, a banda de tot el que s'està fent, a banda de l'incendència, és, sens dubte, gestionar els boscos. Si tu tens uns arbres separats uns dels altres en sotabosc, és obvi que si ve un incendi pot cremar, però no cremarà amb la violència o amb la virulència que va cremar el pont de Vilomara i Rocafort fa uns anys enrere, que va ser un incendi de grets, aquests gairebé mega incendis, no?, que es diu avui en dia. En dia, els incendis de sisena generació va ser com un intent, gairebé, d'arribar a aquesta situació, que és caòtica allà on passa. Per tant, per evitar això, si tu tens treus densitat del bosc, fas que els arbres creixin més bé, que la biodiversitat també millori, però a vegada, també si hi ha un incendi, aquest incendi actuï d'una forma menys violenta. Per tant, va molt més lent, molt més poc a poc, i té menys combustible a cremar, i va amb menys energia. Un altre element que ens preocupa, el cantó del Bages, el cantó de la Catalunya Central, però tot el que va ser a Barcelona, hem perdut un 37% de biodiversitat. Poca broma, en uns 20 anys hem perdut un 37% de biodiversitat. I clar, hi haurà ciutadania que ens està escoltant que potser no hi donarà importància. Diu, bueno, si perdem papallones i perdem insectes, què passa? Doncs passa molt, que és que l'espècie humana depenem d'això. Per què? Perquè, per exemple, estem molt preocupats que els insectes pol·linitzadors estan gairebé desapareixent. Han desaparegut el 90% de les papallones. Per què? Perquè no tenim espais oberts. El bosc ha anat ocupant els espais oberts. Abandonar l'agricultura i la ramaderia, el bosc ho ha anat ocupant tot. Per tant, què passa? Espècies pròpiament del bosc han crescut, però espècies dins la biodiversitat d'espais oberts, que encara ja no tenim espais oberts, que a vegades en tenim menys, doncs aquestes estan disminuint en picat, estan caient en picat. I aquest és un element que ens preocupa, perquè els insectes pol·linitzadors són claus per pol·linitzar per tindre fruita. Sense ells no tindríem fruita. I les abelles tindran mel, i no tenim abelles. I cada vegada tenim menys apicultors. I les plagues de la vespa asiàtica ho està arrasant tot. I estem comprant mel a altres països com Turquia. I, per tant, fixa't, cada vegada som menys sobirans alimentàriament, i aquest és un tema que ens hauria de preocupar i de primer ordre. Una manera de revertir això, precisament, és gestionar els nostres boscos, tindre espais oberts, tindre els arbres separats uns dels altres, i que la biodiversitat també pugui augmentar, pugui ajudar els animals, el bestiar, i que això, fixa't, al final és un element circular, que fa que tot estigui estretament lligat una cosa amb l'altra i que hem trencat aquest fràgil equilibri de la gestió forestal, de la ramaderia, del pagès, de l'agricultura i de la biodiversitat, que per mi és tot un pack. I que a vegades els incendis, no?
1: Com dèiem, aquest projecte...
0: No sé si s'has entès bé.
1: No, t'has explicat molt bé, Jordi, t'has explicat molt bé. El que heu fet aquests dies és fer, doncs, aquestes, no? Primer va haver-hi aquest seminari, no?, que ja ens explicava el Jordi, i després ahir vau fer aquesta visita a aquesta finca, no?, de Sora a Osona, en la qual està participant, doncs, en aquest projecte, però deies, que també hi ha finques del Bages, entenc també que hi ha finques del Berguedà que també deuen participar en aquest projecte.
0: Sí, arreu del territori i altres que s'hi han afegit i que es faran. Vam anar a Sora perquè va ser una experiència pilot i, per tant, és el més avançat. I allà es va poder veure la combinació clara de zones de pi, de zones de rauredre, de zones d'alzina, com es havia pogut treure arbres, com creixia bé el bosc, com els arbres eren molt més madurs, creixien d'una forma molt més sana, no tenien afectació com es poden tindre part dels boscos que tenim, sobretot a l'entorn metropolità, que s'estan morint. I a més, la gent va poder veure i experimentar, a vegades val més una imatge que mil paraules, i sobretot tècnics que venien de França, que venien de la resta de l'estat espanyol, de poder visualitzar com ho estem fent, no? Com introduïm elements com abeuradors d'aigua perquè puguin tindre aigua permanentment o bestiar al bosc, com han canviat el tipus de vaca, que més de tindre una vaca bruna, han agafat una vaca cantàbrica que li agrada molt més pasturar dins el bosc, com es treu llet d'aquesta vaca, com es treu carn, com hi ha joves que ja tenen un ramat de cabres i és la seva primera activitat que comencen a fer la seva vida, que han fet d'aprenentatge de pastors, i pasturen dins el bosc amb tota la cabra i fan formatge. Es fixa que amb tot això anem generant també el que anomenem nosaltres una economia circular, no? Com intentem que hi hagin espais oberts i pugui anar un apicultor i que les abelles allà es faci tractament perquè l'abella asiàtica no es malmeti, que tinguin espais oberts en què floreixi, hi hagi flor de primavera en quantitat i que elles puguin generar mel i tindre suficient pol·len per generar mel. Per tant, són tots aquests elements que és interessant, que jo crec que hem perdut cultura del bosc i de la pagesia i de l'alimentació, que no apareix de sobte al supermercat, perquè sí. I aquesta pedagogia l'hem de fer amb els nostres fills, a les escoles i el conjunt de la societat catalana, i no ho estem fent, de la importància que té això, perquè els humans devem poder prescindir de tot, però d'alimentar-nos no en podem prescindir, si no ens de morir, no? Per tant, aquí ve de la importància, no? I jo crec que era fonamental fer aquest tipus de jornada, per també en una fase que sempre, no? Que, ostres, quan a vegades som reticents a que es talli un arbre, hem d'entendre que a vegades tallar arbres és la garantia, no és cap crim, és la garantia de fer sobreviure els nostres boscos i evitar que hi hagin incendis. I això, mentre no ho tinguem inculcat com a societat, doncs malament, no? Perquè acabem amb un desastre tard o d'hora, no? A Bages, a la Catalunya Central, a la demarcació de Barcelona, hi ha 1.500 urbanitzacions envoltades de bosc. Per tant, el que no veiem nosaltres és que es vagi repetint el fenomen que va passar al Pont de Vilomara a River Park. I això vol dir que hem de treballar els nostres boscos.
1: Clar, aquest projecte no que dèiem, però clar, pel que expliques i pel que tots sabem, aquest problema és molt greu, Jordi. Llavors, aquest projecte, clar, s'hauria d'expandir a tot el territori, fer possible tot el territori, i al final això també vol dir diners per poder-ho fer possible.
0: Sí, nosaltres vam treure aquesta ajuda de Unió Europea, com a Diputació de Barcelona. Ara invertim cap a mig milió d'euros en aquestes finques, i anem fent, perquè tampoc tenim capacitat de fer-ho tot d'un cop, però això ho anirem fent, i ho fem amb els mitjans que tenim. Però en tot cas hem d'anar cap a un nou concepte de gestió del territori, i passa per aquí, no? Si és que volem tindre un territori cuidat, un territori que tingui futur, i una pagesia que pugui subsistir, que com a país és necessari que la mantinguem, no? I aquest és l'objectiu. Necessitem molts recursos? Sí. Anem tard? Sí. Anem molt tard. Anem molt tard al conjunt d'administracions, però també al conjunt de la societat catalana, no? Per què? Perquè saps què passa? Que tenia un comportament d'incivisme que hem de combatre i que som culpables tots, eh? Ja m'hi fico jo el primer, que és els abocaments incontrolats a l'entorn natural. És que des de la pandèmia se'ns ha multiplicat per 3 els abocaments incontrolats a l'entorn natural. I per què aquesta mala praxi? Doncs, no ho sé, deu ser un element cultural de la societat catalana en aquests moments, que és que deixem deixar des del bosc, o de males praxis d'algunes empreses que per evitar pagar quotes de gestió de residus doncs aboquen a l'entorn natural. Doncs aquesta també és un dels elements que hem de combatre. Com tot l'altre estem fent, eh? Per exemple, al voltant d'urbanitzacions ja comencem a experimentar en tindre els ramats de foc que anomenem nosaltres, que és començar a introduir ramats que pasturin al voltant de les urbanitzacions o de nuclis de població, perquè aquestes franges de 25 metres que obrim s'ha de fer manteniment. I per no anar desbussant a mà, que és un cost elevadíssim, potser millor que tinguem ramats que vagin pasturant, no? Són totes aquestes iniciatives, que són moltes, les que hem d'anar combinant i buscar-li que puguin ajudar a mitigar el canvi climàtic, que puguin ajudar a que no tinguem incendis i que puguin ajudar un sector primari, que és la pagesia, que la tenim malmesa i la necessitem. I això és el que estem intentant fer, no? I hi ha moltes iniciatives. La tenim realment dels del suro. A Catalunya tenim un suro genial, però en canvi no sabem treballar o importar aquest suro, no? Per tant, hem de saber treballar el suro, buscar-hi un element econòmic i de qualitat, i és el que estem fent, lluitar contra les plagues del suro. I el que més ens preocupa és que el canvi climàtic va a un ritme molt més elevat del que nosaltres som capaços de poder-hi donar resposta. És a dir, no som capaços, ni la societat ni les administracions, d'anar al ritme que ens està portant el clima en aquests moments. Hem pogut veure l'abril-maig més calorós de tota la història. l'estat espanyol va tindre l'any passat els pitjors incendis de tota la seva història, amb 700.000 hectàrees cremades. Catalunya no, però toquem fusta. I, per altra banda, el que estem veient és que aquests efectes del canvi climàtic són sobtats. Tot plegat tenim tempestes que ho destrossen tot. Jo soc d'un poble, i tu saps com el cau, que una pedregada va quedar totes les teulades només. Per tant, tenim fenòmens molt sobtats i no anem amb la serenitat que hauríem d'anar per mitigar els efectes d'aquest canvi climàtic i, sobretot, no anem amb la serenitat de poder gestionar els nostres boscos, perquè és una part important. Els boscos de Catalunya són el 67% de la superfície del país. Imagina't si n'és d'important.
1: Doncs ens queda molta feina per fer avui dia, Galim, doncs amb el Jordi, que ens hagi volgut acompanyar, que m'hem explicat el Jordi Fabra, que ell és diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal de la Diputació de Barcelona. Jordi, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
1: I que vagi molt bé. Molt bon dia.
0: Bon dia.
2: Migdia Central. Tens mal d'esquena constant? Lumbàlgies? Hèrnies? Ciàtica? A la Clínica Sant Josep comptem amb una consulta de neurocirurgia. Ara tens l'equip mèdic que necessites a tocar de casa. Diagnòstic, tractament i seguiment, tot en un mateix espai. Entra i informa't a clínicasantjosep.cat. Som la teva clínica. Atenció! Curs d'operació carretilla lavadora. Tipus de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric. Possibilitat de fer també carretilla retràctil segons demanda. Preu per particulars, carnet de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric, 150 euros. Carnet de carretilla frontal, retràctil, apilador i transpalet elèctric, 180 euros. Els treballadors tenen la possibilitat de bonificar el curs a Fundae per empreses. Informació a GST Plus Consultoria i Formació. Telèfon 722 76 41 11. E-mail formació@gstplus.com. Migdia Central, Eli Pagant.
1: I en aquest migdia central de Ràdio Manresa, és dijous, ens toca parlar de patrimoni, ens toca parlar d'història i ens toca parlar amb el Lluís Vidós. Què tal, com estem, Lluís? Molt bon dia, com anem?
3: Bé, perquè suposo que això, que no hem d'anar a Montserrat i no vivim a Barcelona, i estem més tranquil·lets.
1: Bueno, sí, escolta'm, que no sé, hem quedat una mica empapats aquests dies, que està molt bé,
3: sí.
1: Però hem tingut papa, no?, des de que va arribar fins ahir que va ser, no?, a Montserrat, amb tot el...
3: Exacte.
1: Sí, la sort és que no hem ni hagut d'accedir, almenys jo, els meus companys, sí, però ha sigut també... Això ho hauríem d'explicar alguna vegada, l'Odissea, que representa, que es pensen que els periodistes a vegades, no, que és molt fàcil fer coses, no?
3: Sí.
1: Un dia s'hauria d'explicar ben bé el que significa, per exemple, poder accedir a un acte d'aquestes característiques, que s'ha de dir que no ens ho han posat gens fàcil, No sé, segurament perquè som un mitjà petit, un mitjà local, entenc,
3: sí,
1: que les grans televisions i les... no deuen haver tingut tants problemes com nosaltres, però que sàpiguen que no és fàcil, És a dir, que
3: sí,
1: aquí,
3: sí,
1: fins i tot, Lluís, hi ha hagut cribatge. Saps? És a dir, cribatge de dir, doncs vosaltres sí, vosaltres no, que això és el que ha passat aquests dies per poder accedir a Montserrat, que no és tan fàcil, que a vegades la gent es deu pensar, ui, ells ho tenen molt fàcil, no, a vegades
3: sí,
1: també
3: sí.
1: És, entenc que és una visita del Papa que tot ha de sortir,
3: sí,
1: i que evidentment
3: sí,
1: han vingut mitjans d'arreu del món, i algú poder s'ha quedat a les portes de poder entrar segons quins llocs, que si t'imagina't que
3: sí,
1: tu vens del Perú per veure el Papa o per cobrir l'acte i que no et deixin entrar per algun tema.
3: Sí,
1: això també ha passat. Vull dir que això també s'ha de... que és molt maco i tot, no?, i que està molt bé que vingui el Papa, però les dificultats que també ens han comportat com a periodistes.
3: Mira, justament volia parlar d'una cosa relacionada amb tots aquests aspectes que diem, i és que la religió havia estat molt més important, o més important que no pas ara, a la nostra cultura, en el nostre dia a dia, en altres èpoques de la història, i d'això és del que volia parlar, de la mentalitat religiosa que teníem en altres èpoques, però això que dic també és opinable, perquè, per una banda, la societat catalana, espanyola o europea occidental d'aquest moment pot tenir un corrent molt clar de laïcització, de deixar de donar importància a les coses religioses, perquè, clar, de fet, Ara nosaltres, per exemple, aquí a la ràdio hem parlat de la visita del Papa la setmana passada o avui en la presentació amb una certa distància, no? Però en una altra època no ens haguéssim pogut permetre com a mitjà públic això, perquè la religió i l'Església, més que la religió, eren omnipresents a la... Allà ja fem servir paraules religioses també, omnipresents a la d'això, a la societat, no? I llavors era molt difícil escapar-se'n d'aquesta presència, no? Però, clar, veiem, per exemple, els moviments conservadors d'avui dia en altres llocs, i també aquí, però sobretot en altres llocs, hi ha societats en què la religió encara és molt més present que la nostra, I no societats més endarrerides o més antigues o això, justament potser el contrari, i em refereixo molt a la nord-americana, Als Estats Units, doncs, la religió és molt present i ho tenen molt en compte els polítics i això, a l'hora de fer els seus missatges, a l'hora de guanyar vots, etcètera, etcètera, que fins i tot, jo què sé, el president Trump, doncs, té... és diguem-ne, una... com un mirall dels protestants, que són preponderants i que són la minoria o la... El grup social predominant als Estats Units, aquests WASP que diuen ells, els white, o sigui, els blancs, anglosaxons i protestants, Però també té un vicepresident o un conseller que és catòlic, I també té amics i sobretot amics, un a la presidència d'Israel, justament entre el judaïsme, no? I també intenten no estar mal relacionat amb els musulmans, Llavors, vull dir que és un equilibri, per exemple, per guanyar les eleccions dels Estats Units, a comunitats jueves se'ls va dir que recolzaria molt a Israel, mentre que a comunitats àrabs, des dels comptes aquests del grup del moviment MAGA, que és el moviment aquest de Trump, se'ls va enviar missatges dient que l'anterior president havia sigut molt dolent amb els palestins, no? O sigui que avui dia els discursos es fan a mida del consumidor, Què vol sentir aquest que ens escolta això? Doncs li direm això, i amb aquest li mig mentirem i li direm que hem fet el contrari, i en aquest, però que no es pugui demostrar. Bueno, llavors, d'això anava a parlar, que aquesta omnipresència de la religió en la societat i en la mentalitat, per exemple, de la Nord-Amèrica del segle XXI, era molt similar, per dir-ho d'una manera, a les èpoques medievals i modernes de les nostres societats. I justament el trencament entre el segle XIX i XX, o entre el segle XVIII i XIX, a les nostres societats de l'Europa occidental és una mica el de la laïcització, encapçalats pels francesos i la Revolució Francesa, és separar l'Església de l'Estat i això. Que després ja veurem, que hi ha crítiques i contracrítiques, i al final hi ha molta gent avui dia, pues, que serien partidaris de que hi hagués també més religió en la nostra societat, no? Llavors, establert aquí el tema, no? Podem dir que en la part medieval, moderna, o sigui, des dels segles, posem cas, des del segle X fins al segle XVIII, hi havia una mentalitat a la nostra societat en què la religió, en el nostre cas la catòlica, amb l'Església Catòlica al capdavant, era la base de la visió del món i era predominant. Es considerava la Terra el centre de l'univers i això. Llavors, en què es notava això, per exemple? Doncs, per exemple, explicaré un parell o tres anècdotes, no?, que permeten fer-nos la idea de la importància de la religió. D'entrada, hi ha un tema curiós que l'han treballat molt a Itàlia i no tant en altres països, perquè tampoc donava per tant. Ara passo a explicar-vos. És l'aparició de verges. Quan passa un fenomen estrany, i una societat té una mentalitat religiosa, doncs se li dona una explicació religiosa. Per exemple, a la Itàlia dels segles XVII, XVIII i fins i tot XIX, i també hi ha altres casos més, fins i tot al segle XX apareix una verge a Lourdes, no tan lluny de nosaltres, al sud de França, a la Provença. Llavors, a Itàlia, durant una època d'aquests segles de l'edat moderna, hi va haver-hi bastantes aparicions de verges que estan enregistrades en llibres, amb testimonis, etc i etc. Llavors, hi va haver una tesi, que no vull dir que estigui 100% d'acord ni que pensi que això... però sí que hi ha dades a contrastar. Jo dic les dades i després cadascú que pensi el que consideri, però que les dades estan aquí. Aquesta aparició de verges es va constatar que solia venir entre finals de juny i primers d'agost. O sigui que es concentren a l'estiu, per dir-ho d'una manera, amb la caloreta i això. Llavors, què passava a l'època? Doncs que l'alimentació de la població, en general, depenia de les collites i la base de l'alimentació era el cereal panificable o convertible en farina, que sobretot era el blat. I després hi ha altres cereals panificables, però sobretot el blat. Llavors, el blat, antigament, a tota Europa, tenia uns rendiments de 2-1 o 3-1. Què vol dir? Que per cada espiga o per cada llavor que sembràvem, en collíem 2 o 3. Si tenia sort i en collies 3 o 4, i era un any que havia plogut molt, com per exemple enguany, si haguéssim estat en època medieval, seria un molt bon any, perquè tindríem bona collita, perquè ha plogut molt, l'espiga ha crescut, la planta ha crescut i ha donat el màxim rendiment. En canvi, els anys aquests de tanta sequera, doncs són molt dolents per la reproducció del blat. Llavors, quan hi havia anys de mala collita, que en deien mals anys, de fet, fins i tot va haver un canvi climàtic a Europa, que comença el 1333 i que té a veure amb la construcció de la séquia de Manresa, perquè hi ha una sequera sobtada, i en algun llibre, en els llibres d'història, l'anomenen lo mal any primer, i és perquè un pagès en el seu dietari ho va posar. Al cap de 4 o 5 anys va dir que el 1333 va ser lo mal any primer. Doncs quan t'enganxa una mala collita durant 3 o 4 anys, tot el que tu tenies de magatzem de blat o de blat de més a més o això per panificar, ho vas gastant, perquè la veritat és que tu has d'agafar la mateixa quantitat que has sembrat i ja te l'has de guardar per tornar a sembrar la collita que ve. Llavors, si tens un rendiment de 2-1, t'ha quedat el doble. I aquest doble potser és insuficient per passar tot l'any. Millor que haguessis tingut el triple o 4 vegades, que hagués plogut un mes això, perquè llavors segur que pots passar tot l'any i acabar venent el blat que et sobri per a altres regions o altres persones o comunitats que d'això que els hi faci falta. Llavors, els anys aquests dolents, tu et vas jalant el teu blat, clar, te'l vas menjant, el vas convertint en farina i pa, i menges doncs, l'agost, el setembre, l'octubre, el novembre, el desembre, el gener, i cap al març, abril, ja comença a escassejar una mica, i el maig, juny, ja possiblement te'n queda molt poc si vens d'una mala collita, no? Llavors, aquesta tesi italiana d'un professor que va titular el llibre Il pane sauvaggio, és a dir, el pa salvatge, no? Doncs deia que quan tens poc blat i tires el que sigui per allargar, no? I tires herbes de, com es diu, que siguin panificables més o menys, qualsevol cosa que sigui una mica vegetal i comestible, ho barrejaves per allargar, perquè tinguessis pa, almenys fins a la pròxima collita, que la collita es feia a partir de finals de juny en alguns llocs més calorosos i durant el juliol i l'agost els llocs més freds. Llavors, per allargar-la, arribes a agafar moltes herbes silvestres i resulta que de les herbes silvestres que tenim al nostre voltant, tant a Itàlia com a la península Ibèrica, la península Itàlica i la Ibèrica, hi ha moltes herbes que són al·lucinògenes. De manera que la gent anava una mica flipada en general. per dir-ho amb terminologia moderna, no? I aquest mareig, aquest d'això, coincideix molt amb l'aparició de verges de manera col·lectiva, que les veu amb molta gent. Per exemple, aquesta última verge de que he insinuat abans, de la Bernadette, que era una noia que va veure la verge de Lourdes diverses vegades, i això no seria massa això perquè no té tota aquesta gent al darrere que també la veuen. Aquestes aparicions d'Itàlia, em refereixo a aparicions molt col·lectives que després... fins i tot algú, més sense cap mena de fonament, però per dir-ho d'aquesta manera, deia que la visió del raig de llum que va arribar de Montserrat per la séquia de Manresa podia tenir a veure amb aquesta mena d'al·lucinació col·lectiva. Però... ja no coincidim amb el temps. Per exemple, és molt difícil que al febrer la gent vagi alimentada d'herbes al·lucinògenes, perquè la gent no hi anava. Llavors, aquesta seria un primer efecte d'aquests, no? Ve un fenomen inexplicable i això, i l'expliques per la via religiosa. Llavors, un altre...
1: Està molt bé, això. Les herbes al·lucinògenes sí. Van fer molta feina, podríem dir-ho.
3: Van fer feina, sí. Una altra qüestió que està relacionada també, quan tenim aquestes herbes, quan tenim aquestes fams, perquè al final, per molt que tiris herbes al final hi ha uns mesos, que són els anteriors a la collita, que acabes passant bastanta gana. I llavors, amb aquesta gana col·lectiva, diem-ne, era una manera també que almenys els historiadors de l'economia estudien per regular la població. O sigui, per dir-ho d'una manera, una quantitat de terra antigament, quan no podies augmentar... O sigui, ara avui dia, si tenim, 10 hectàrees, posem poc cas, imagina que tenim, per no dir 10, posem que tenim 1.000 hectàrees agrícoles al Bages, no?, que resulta que hem de dependre de nosaltres mateixos perquè hi ha guerres a fora o no sé què, les posem totes a conrear. I a més tenim maquinària, tenim benzina per la maquinària, tenim adobs, etc. Es pot augmentar la productivitat de la terra. Antigament, la productivitat vol dir la quantitat de producte per hectàrea i intentar alimentar-nos tots. Antigament això no passava. No hi havia ni la tecnologia per augmentar la producció i com a molt com ajudes per llaurar i això tenies animals, però no gaire cosa més. I per adobar tenies els excrements d'aquests animals i la gent que és l'hora d'anar a dinar, que no s'ho imagini massa, però a totes les masies hi havia la comuna. I la comuna no era una tassa de vàter, era un forat que baixava directament a un femer, és a dir, que l'excrement humà s'aprofitava plenament per fertilitzar la terra, com es fan a molts llocs del món on es planta l'arròs, que la gent no té comunes, se'n van al camp, perquè així ja fertilitzen la terra, s'aprofita tot. Aquí, curiosament, parlant d'això, vaig estar estudiant un contracte de lloguer d'una fàbrica al Pont de Vilomara, que ara en parlarem d'aquesta fàbrica, per una altra cosa. Doncs en el contracte de lloguer, el que fa la fàbrica li diuen als fabricants que aquests nous treballadors que vindran i això, que en comptes de posar-los un servei de com es diu, de vàter tancat, el que ara en diem el vàter, normalment, que desguassés el riu, també els hi van encomanar que fessin un femer perquè l'aprofitaria per les explotacions agrícoles del voltant. Clar, era molta gent, doncs molta cosa a aprofitar. Ja no diem quina cosa. Llavors, el tema és aquest, que quan hi havia aquestes fams, la gent deixàvem de tenir defenses, es baixaven molt les nostres defenses, i llavors qualsevol malaltia que a altres èpoques no podíem la gent es difonia molt ràpidament. I això és el que hem anomenat pestes en època medieval i epidèmies en èpoques més properes a nosaltres. Aquesta última del Covid, per exemple, no té res a veure amb l'alimentació. Però sí, segurament si haguéssim estat mal alimentats potser hagués sigut o més mortífera o més ràpida o més dolenta. Llavors, aquestes pestes antigues venien de la fam, eh? Llavors, la mentalitat de... I per què ens passa això? Perquè segurament som massa pecadors i Déu ens ha castigat. Aquesta seria l'altra part de la mentalitat religiosa, no? Que les desgràcies col·lectives venen de pecats col·lectius, que són les fams i les epidèmies, i llavors, a vegades també s'expliquen les desgràcies individuals pels pecats personals. Per exemple, l'any 1902, aquesta fàbrica que deia del pont de Vilomara, que en realitat eren dues fàbriques juntes, o sigui que estaven juntes però eren de dos amos separats, una es deia Jové i l'altra es deia Regordosa, doncs les fàbriques aquestes, amb una d'elles va explotar la màquina de vapor, que no estava potser massa ben mantinguda i que d'això, però va tenir un problema, va baixar el director de la fàbrica a mirar què passava i el maquinista d'això va explotar i ells dos van ser unes de les 12 o 15 víctimes que hi va haver en aquell d'això. Però és que a sobre d'on va haver-hi l'explosió hi havia el menjador de les noies que treballaven a la fàbrica i se'n van morir unes quantes també, unes quantes noies d'aquestes treballadores joves, entre elles algunes nenes menors que ja començaven a treballar a la fàbrica. Llavors, això va passar el 1902, el febrer, i el gener, i el 1920 una revista de Manresa que es deia Revista Il·lustrada Jorba, que feien els magatzems de Can Jorba, de Cal Jorba, doncs va publicar un article sobre aquesta fàbrica del pont i sobre el record d'aquesta desgràcia. I van entrevistar el pare de dues nenes que s'havien mort en l'accident, que ja era un senyor bastant ancià i això, no? I amb el que els hi diu el senyor en l'entrevista, llegint aquesta entrevista periodística, el senyor els hi diu, és que el dia que ell va passar l'accident, diu, jo vaig anar... aquestes noies eren de Mura i estaven internes allà d'això, no? A la fàbrica del pont. Diu, vaig baixar de Mura al pont per portar-los el menjar per la resta de setmana. Llavors, vaig baixar amb el meu burro, amb l'asa. Va baixar l'home, que no es podia travessar el riu i això, i el camí més ràpid era donant molta volta i passant per Sant Fruitós, i es va trobar que era la benedicció dels animals de Sant Antoni, no? I li van demanar a Sant Fruitós que passés d'això. I va dir que no, que ell tenia molta pressa, que havia d'anar al pont de Vilomara i que d'això. Llavors, clar, no va fer cas, segons ell va articular entre el seu pensament al llarg dels anys, no va fer cas d'una senyal divina que era que s'havia d'haver aturat i contribuït en aquella festa religiosa com li van demanar els fruitosencs, no? I el fet de no haver-se aturat i de no haver fet cas d'aquesta celebració religiosa va fer que Déu el castigués i li traies les dues filles, no? Bueno, és una explicació, no? És a dir, una explicació religiosa de visió del món religiosa per un pecat personal. Llavors, bueno, avui dia no tenim aquesta mentalitat i és així, encara que sàpiga greu a la gent que sí, o que sí que la tenen o que sí que els agradaria que es mantingués. Però aquesta gent existeix perquè també ve d'una tradició i voldria acabar dient que durant tot el segle XIX, a partir dels anys 30, hi ha una transformació de les nostres societats antigues i religioses, entre altres coses, una transformació en unes societats més industrials, més modernes i més laiques, i en aquesta transformació hi ha tot un grup de gent molt important, entre ells la majoria de la pagesia i amb molts representants a Manresa, tot i que a la resta del Bages encara més, perquè Manresa és com el bastió liberal, però la resta és molt carlina, o sigui, els pobles i això, aquesta gent que tenen una mentalitat més religiosa i que tenen com a lema Déu, pàtria i rei, o sigui, manteniment de la monarquia absoluta antiga, la pàtria per davant de tot i sobretot Déu, Déu al principi. Doncs aquesta gent, anomenats carlins, són la resistència, en aquest cas de la religió, aquesta resistència d'això, fer una societat més laica i menys religiosa. Aquesta resistència que, per exemple, oh, a França van fer la revolució i això i tal, també la tenien, la tenen centrada també a les regions més agrícoles de França i a les més catòliques, no tant a les protestants, i també tenen molta resistència al liberalisme i a la pèrdua d'importància de la religió, i acabem per on hem començat, I en alguns llocs encara avui és molt i molt important, perquè tu no pots estar a determinats llocs de l'Amèrica profunda, per exemple, sense formar part d'una de les comunitats religioses que hi ha en el poble que estiguis, no? Si dius, vostè a quina església va? I dius, jo a cap. Ets molt més mal vist que no pas que diguis vaig amb aquests o vaig amb els altres. Si vaig amb els altres, diuen, bueno, no ets dels meus, però almenys ets una persona normal. Però, en canvi, si no vas enlloc, hi ha d'això. I això és el que explica a vegades la política del segle XX, partint d'una mentalitat, hem dit, del segle X o el segle XVIII.
1: Aquí seria el contrari, ara, potser, Lluís?
3: Sí.
1: Ara, si dius que no, si ets, si, segurament si algú li demanen d'aquesta gent que va molt a missa, quasi no són mal vistos, però sí que són, no és el més habitual,
3: A la nostra societat, sí.
1: Exacte, a la nostra societat, sí. És a dir, per molt que ara, evidentment, que tot el que hem vist aquests dies, no, de Madrid i d'aquests dies també de Barcelona, de que s'ha omplert, no, a l'Estadi Olímpic, que s'ha omplert, no, tot, que s'ha ple Madrid de gent i de
3: imatges aèries impressionants de Madrid,
1: Sí. Exacte, o aquests dies, però no, que sí que sobte, però també estem parlant de que ve molta gent de fora, no?
3: Sí.
1: No, i que evidentment també hi ha molta gent a fer, potser el badoc, a veure, no? A veure, bueno, no sé, potser com que s'han hagut de passar tants tràmits també per poder-lo veure, suposo, que gent realment religiosa que el que volia veure era aquests dies al Papa de Roma. Un això que, a més, que al llarg de la història sí que si ens anem, no, a les èpoques aquestes en què deies, no, que la religió era el poder, no, que era qui manava,
3: sí.
1: No, que igualment suposo que continua tenint el seu poder, menys,
3: sí.
1: Però en té, però clar, vist els segles enrere, era qui manaven, qui tenien la cultura, qui tenien els diners i qui ho tenien tot.
3: Sí, i aquí, jo que sé, avui dia tot és respectable i tot és, però per exemple, ja continua havent-hi empreses i grans empreses, espanyoles i alguna catalana i això, que estan mediatitzades per organismes lligats a l'Església, com l'Opus Dei, empreses en les que si no combregues, mai millor dit, amb aquesta ideologia o amb aquesta manera o amb aquesta mentalitat, doncs no tens possibilitats de prosperar, per exemple. Doncs, bueno, això és curiós, i després en el món també és curiosa la barreja que es fa avui dia i l'aliança que es fa, per exemple, entre partits que molt conservadors que estan sorgint a Catalunya, a Espanya i això, amb els americans, que bàsicament són protestants, els d'aquí són bàsicament catòlics, però també em sembla que en els mitjans de comunicació públics de Catalunya va sortir no fa gaires mesos un reportatge d'esglésies evangèliques.
1: Sí,
3: també,
1: moltes. No, escolta, jo crec que podries també, d'això, si algun dia tens temps, comptar les esglésies evangèliques que hi ha a Manresa. Només la carretera de Vic, jo ja te'n sabria dir dues o fins i tot potser tres, no ho tinc gaire clar, però
3: sí,
1: vull dir
3: sí.
1: Que també és una comunitat important, dels evangelistes que hi ha, que això és un altre món també.
3: I que crec que tenen poc a veure amb l'església evangèlica tradicional.
1: No, sí, exacte.
3: Que ja hi havia Manresa des dels anys 70 o 60, des de que va haver-hi una mica de llibertat religiosa a Espanya, a Manresa es va instal·lar una comunitat evangèlica, que em sembla que avui dia encara està al carrer de Circumval·lació, per allà darrere els sindicats, això.
1: Sí, em sembla que sí, em sembla que encara existeix, també.
3: I aquesta deu ser la de tota la vida, de gent que han conviscut perfectament amb tothom.
1: I aquests conviuen, però vull dir que ha sigut també un boom també de les esglésies evangèliques que hi ha a la ciutat de Manresa. Escolta, Lluís, ho hem de deixar aquí.
3: Molt bé.
1: I parlem la setmana vinent.
3: La setmana que ve més.
1: Que vagi bé, adéu-siau.
2: Migdia Central. Maria, què estàs fent? Estàs barrejant envasos i vidre amb l'orgànica.
4: El cubent de l'orgànica només restes de menjar, tovallons bruts i petites restes vegetals. Així es pot reaprofitar i es converteix en compost.
5: és un missatge del Consorci del Bages per a la gestió de residus.
6: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
7: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
8: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
9: En Obramat creemos que los profesionales de la construcción y la reforma que os comprometéis con vuestro trabajo necesitáis a alguien que lo haga con vosotros. 20 años construyendo juntos. Obramat.
10: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
11: Migdia Central, Eli Pagant.
1: El sector de la salut a Catalunya està en constant evolució i per estar a l'avantguàrdia cal compartir coneixement, debatre i, sobretot, innovar. Precisament, avui dijous se celebra la 14a jornada anual de l'ACES, l'Associació Catalana d'Entitats de Salut, una de les cites del sector de la salut per compartir les estratègies i les experiències més capdavanteres que estan transformant l'atenció sanitària. Avui a l'Espai Salut tenim amb nosaltres a la cap de gestió de pacients de la Clínica Sant Josep, la Marta Trullàs, amb qui parlarem de l'eina Espai Pacient, la plataforma que permet demanar i gestionar les cites mèdiques de la clínica i que s'ha presentat en una de les taules rodones d'aquesta jornada. Primer de tot, la saludem. Marta, què tal? Com estàs?
12: Bon dia a tots. Moltes gràcies per aquesta oportunitat.
1: Doncs parlarem d'aquesta eina, que és aquest espai pacient. Marta, què ens pots explicar sobre aquest espai pacient i hores d'ara, quants, per exemple, perquè la gent se'n faci una idea, quants usuaris la fan servir?
12: Sí. Mira, actualment, començo pels usuaris. En tenim més de 21.000, ara ja, d'usuaris. Valen? Llavors, per nosaltres és una de les nostres prioritats, ho hem comentat en altres ocasions, que la Clínica Sant Josep el que volem és tenir que els nostres pacients tinguin la millor experiència durant la seva visita. Valen? Llavors, en aquesta línia, i per poder destacar potser l'última funcionalitat que tenim, que vam instaurar ja farà un any aproximadament, és la confirmació de cita. Vale? La confirmació de cita d'una manera automàtica a través de l'aplicació, simplement tocant un botó. Això ens permet saber d'una manera immediata que han arribat, la qual cosa ens ajuda a organitzar millor les cites i a reduir el temps al mostrador moltíssim.
1: És a dir, bàsicament és pràctic això, eh, Marta? Tu arribes i dius, ja sóc aquí. És això, eh?
12: No? Correcte.
1: I ha entrat, i així és la persona, perquè pot ser que per el que tingui davant teu potser s'hagi retreçat, cosetes d'aquestes. Bàsicament és això, eh?
12: Correcte, correcte. El pacient diu, ja sóc aquí.
1: Uh-huh. Clar, això sona molt, molt pràctic i còmode. Quins avantatges creus que porta aquesta funcionalitat als pacients i, clar, i a més també a vosaltres, a l'equip de la clínica?
12: Sí, és el que diem, eh? Per als pacients és una manera de registrar la seva arribada d'una manera eficient, còmoda i amb total autonomia. No depèn de ningú, no cal que faci cap tràmit extra ni que passi per cap mostrador. Simplement no ha d'anar cap taulell, simplement ell des del mòbil confirma la seva presència. Per a l'equip de la clínica, doncs, bastant evident, ens ajuda a gestionar aquestes citacions de manera molt més organitzada, a reduir les possibles esperes innecessàries dels pacients simplement per dir arribat hola, bon dia, i amb això garantim que els pacients siguin atesos a temps i amb la millor qualitat del servei.
1: Clar, però què passa si un pacient arriba més d'hora a la cita o al revés o no hi arriba per algun motiu? Que això també pot passar a vegades.
12: Sí, de fet, el sistema està parametritzat que d'alguna manera, o sigui, si arribes a l'hora o durant els 30 minuts abans de la cita, ho podràs realitzar, l'acció.
1: Mm-hmm.
12: Si és molt anterior, la funcionalitat està temporalment inactiva. El mateix passa amb si passen 5 minuts de l'hora que tens la visita. L'aplicació et recordarà que has vingut fora de l'horari i llavors sí que t'adreçarà a que passis pel taulell administratiu a gestionar la visita. Amb aquesta eina es pretén que la gestió de la cita sigui flexible i poder gestionar millor el temps d'espera, però garantir que el podem realitzar.
1: Per què, Marta, com es gestionen les confirmacions d'arribada a les cites de la clínica?
12: Sí, bé, Bé, si no utilitzem l'espai pacient, dependrà molt de l'àrea de consultoris que sigui, eh? Però les confirmacions es gestionen directament des del taló administratiu. Això implica el temps de gestió, tant pel pacient tenir que fer la cua i pel part del personal, l'atenció que ha de donar amb aquells pacients cada vegada, no? Ara, gràcies a aquesta nova funcionalitat, el que es vol és agilitzar i automatitzar, i sempre que sigui possible amb la visita, arribar de manera directament des del telèfon i sense haver de passar pel taulell.
1: Llavors, aquesta nova eina, entenem, no?, que millora molt l'eficàcia, però com es poden beneficiar els pacients que encara no utilitzen l'aplicació? Perquè segurament, doncs, tenim moltes aplicacions, eh?, i a vegades la gent, doncs, també li fa mandra. Hi ha alguna manera que els puguem animar, Marta, que se la descarreguin i que la facin servir, veient, doncs, que és molt pràctica, com ens explicava la Marta?
12: Sí, jo els diria que amb aquesta última funcionalitat, aquesta és una gran oportunitat, una oportunitat perquè ells es beneficiïn directament d'aquest servei. La nostra aplicació és fàcil, és una utilitat gratuïta, és una aplicació gratuïta, i tots els pacients que tinguin o des del Google Play o de l'App Store se la poden descarregar i començar a utilitzar-la. A més, ja hem comentat, si ho recordeu, d'altres vegades, en altres ocasions, que no només podem fer aquesta funcionalitat de la confirmacita, que també tenim altres funcionalitats com poden ser gestió de cites, que poden programar-se i desprogramar-se visites, tenen la visualització dels resultats, poden vincular pacients, poden tenir una comunicació directa a atenció al client i poden estar al dia de les novetats. Tot això des de l'espai pacient.
1: L'aplicació té moltes més funcionalitats que poden millorar l'experiència global del pacient, com ara ens explicava la Marta. Quina reacció heu rebut fins ara dels pacients que ja l'han provada?
12: Bé, els pacients agraeixen la comoditat, això és el que ens han traslladat, i que poden gestionar i aquesta autonomia que tenen i de gestió de les seves cites. El que és interessant remarcar per part nostra, des de la clínica, el que intentem fer és un esforç per adaptar-nos molt a les noves tecnologies, a la digitalització i a la millora de gestió del temps dels pacients. I fins i tot compartir que hem realitzat alguns grups focals i enquestes per recollir aquesta informació dels nostres usuaris per tenir-los present en tot aquest procés de transformació.
1: I, Marta, per últim, quin consell li donaries als pacients per aprofitar al màxim l'aplicació i aquesta nova funcionalitat?
12: Aprofitant aquesta ocasió, el millor consell és que se la baixin, que es descarreguin l'aplicació i que la facin servir. Que és molt intuïtiva, que permet gestionar les cites de manera molt còmoda i, a més, si tenen qualsevol dificultat o volen fins i tot sense qualsevol aportació, des del Departament d'Atenció al Client de la Clínica Sant Josep, ens trobaran allà per poder-los ajudar. Volem que el procés sigui tan senzill i eficaç com sigui possible i comptem amb els usuaris.
1: Doncs, com ens explicava la Marta, aquest consell, que es descarreguin aquesta APP, no?, aquest espai pacient de la Clínica Sant Josep, que ja ho hem vist que és molt pràctica, no?, i té tots aquests usos que ens explicava, doncs, la Marta Trullàs. Gràcies, doncs, Marta, per compartir aquesta informació amb tots nosaltres. Segur que aquesta nova funcionalitat serà de gran ajuda per tots els pacients de la Clínica Sant Josep i els diem que vostès poden descarregar aquesta aplicació de l'espai pacient des del Google Play Store o de l'App Store. Escolta, Marta, moltíssimes gràcies.
12: Moltes gràcies a vosaltres una vegada més per aquesta oportunitat.
1: I que vagi tot molt bé. Adéu-siau.
12: Adéu-siau.
1: Acabem. Ens passem un minutet de la una del migdia a les notícies i el passeu. Adéu-siau.
13: Dos del 36% de intención de voto al 31. Según este 6 de junio, este desgaste lo absorben el Partido Popular, que crece en un mes 3,8 enteros y reduce la distancia con los socialistas en 4 puntos. Se elevan también, por cierto, Sumar y Podemos. El PSOE seguiría a la cabeza si ahora se celebrasen unas elecciones. En segundo lugar el PP y en tercero Vox, que cae medio punto. Completan esta tabla de partidos Sumar, Podemos, Esquerra y se acabó la fiesta. Sobre los principales problemas del país, los 4.000 entrevistados apuntan a la vivienda, a la crisis económica, a los problemas económicos, pero en este contexto crece mucho la preocupación por la corrupción y el fraude, que pasa del décimo puesto este mes al cuarto lugar. Ningún líder aprueba, Pedro Sánchez es el mejor valorado con un 4,21 de nota por delante de Yolanda Díaz, Feijóo y Abascal.
14: Mientras el Papa ya está en el puerto de Arguineguín, en Gran Canaria, donde se está viendo con algunos migrantes que han llegado a España en cayuco. Ahí está la corresponsal de la SER en Roma, Marina García, cuéntanos.
15: Así es, hace solo un momento, pocos minutos antes de las 12, hora canaria, el Papa León acaba de llegar a esta zona cero del fenómeno migratorio, un muelle de Arguineguín que hace solo 6 años había sido apodado como el muelle de la vergüenza, por las condiciones por las que habían pasado de hacinamiento casi 3.000 migrantes y que hoy, con esta visita del pontífice, busca resignificarse como el muelle de la esperanza. Entre el público, 2.000 personas canarios que materializan la solidaridad de esta última frontera de Europa y un 70% de migrantes, muchos de ellos que llegaron aquí en patera y que hoy serán protagonistas del diálogo con el Papa, que hablará con personas que trabajan en salvamento marítimo, en acogida y también con algunas voces precisamente en primera persona del drama migratorio. Situado León 14 en el palco con forma de onda atlántica, ese Atlántico donde el destino de muchos de ellos, a los que hoy el Papa León 14 haciendo realidad el sueño de Francisco, quiere visibilizar, llamando también a la responsabilidad colectiva y de las autoridades.
16: Cadena Ser. Servicios informativos.

0: cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
1: Ràdio Manresa, el 95.8 FM. Cadena SER.
2: Atenció! Curs d'operació carretilla lavadora. Tipus de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric. Possibilitat de fer també carretilla retràctil segons demanda. Preu per particulars, carnet de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric, 150 euros. Carnet de carretilla frontal, retràctil, apilador i transpalet elèctric, 180 euros. Els treballadors tenen la possibilitat de bonificar el curs a Fundae per empreses. Informació a GST Plus Consultoria i Formació. Telèfon 722 76 41 11. E-mail formació@gstplus.com.
3: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
4: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
5: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
6: Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6.
7: Tens mal d'esquena constant? Lumbàlgies? Hèrnies? Ciàtica? A la Clínica Sant Josep comptem amb una consulta de neurocirurgia. Ara tens l'equip mèdic que necessites a tocar de casa. Diagnòstic, tractament i seguiment, tot en un mateix espai. Entra i informa't a clínicasantjosep.cat. Som la teva clínica.
1: Ràdio Manresa, el 95.8 FM. Cadena SER.
2: Espai patrocinat per Xarxa d'Oficines de Transició Energètica.
8: Ha arribat el moment. El moment de generar i emmagatzemar energia neta a casa i a l'empresa, de millorar la nostra eficiència energètica, desplaçar-nos sense emissions i organitzar-nos en comunitats. I com que ha arribat el moment, t'ajudarem a fer-ho possible. Gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya i l'Institut Català de l'Energia, han nascut les oficines empresarials de transició energètica, on podem oferir-te assessorament tècnic gratuït, jornades informatives, cerca d'ajudes i cursos de formació subvencionada en energies renovables per poder-te convertir en part activa d'aquesta transició i formar-te en un ofici amb molt de futur. Xarxa d'oficines del Gremi d'Instal·ladors. La transició energètica a la teva disposició.

Molt bon migdia, estimades i estimats. Avui som dijous, dijous 11 de juny. Un dijous que realment em fa moltíssima il·lusió perquè ens permetrà endinsar-nos en l'univers de la sardana. Una dansa que és molt més que una dansa, però que amb els anys sembla que ha anat perdent adeptes, tot i els repunts puntuals, gràcies, per exemple, al coti per coti dels tiets. El cert és, però, que com a societat no ens entendríem sense la sardana, un símbol d'identitat i patrimoni cultural que forma part de la nostra història col·lectiva com a catalanes i catalans. Des de final del segle XIX i bona part del segle XX, places, passeigs, embalats d'arreu del país es van omplir de cobles i dansaires i moltes poblacions van convertir el sardanisme en un dels eixos de la seva vida cultural. Però el món va molt de pressa i els hàbits culturals i d'oci canvien. La sardana ja no és el que era i és precisament per això que cal reivindicar-la perquè no caigui en l'oblit d'aquí uns anys. Per sort, avui encara existeixen moltíssimes entitats, agrupacions i persones que mantenen aquest llegat i treballen perquè no es perdi. I aquí a Manresa en tenim unes quantes. El grup de dansa Cor de Catalunya, el grup sardanista Dintre del Bosc, el casal cultural d'ensaires manresans, l'esbar manresà de l'agrupació cultural del Bages i la Copla Ciutat de Manresa, per exemple, en serien els màxims exponents. De fet, totes

0: Aquestes entitats, a excepció del grup de dansa Cor de Catalunya, participaran aquest dissabte dia 13 a la tarda en una sardanada popular que commemorarà el 135è aniversari del naixement de Francesc Joanola Reixach, un dels germans Joanola que durant dècades van conformar la cobla de la capital del Bages. Vinguts de Tortellà, a la Garrotxa, els Joanola Reixach van arribar a Manresa en un moment en què la ciutat necessitava músics per nodrir les seves formacions de cobla. D'allà ja no se'n van moure mai més, fet que ha provocat que pràcticament tota la seva descendència segueixi vivint aquí a Manresa o als voltants. És per això que avui al Passeu Passeu el dedicarem a parlar de la història de la sardana a Manresa, de l'aportació extraordinària dels Joanola Reixach i del llegat que encara avui perdura. Per fer-ho, ens acompanyen la musicòloga Glòria Ballús, la presidenta de l'Agrupació Cultural del Bages, la Núria Soler, el músic i cofundador de la Cobla Ciutat de Manresa, Xavier Planes, i un dels nets d'en Francesc Joanola, el Jaume Joanola Victori, que, si no vaig errada, Jaume, va ser indirectament un dels artífexs d'aquesta sardanada que aquest dissabte tindrà lloc al centre de Manresa. Hola, hola, hola, sigueu tots i totes saludats i saludades.
1: Hola, bon dia.
2: Bona tarda a tothom. Bé, tot neix d'un regal que ens fan, el nostre aniversari. Parlem plural perquè també parlo en nom de la Montserrat, que és la meva germana, que alhora són bessons, i per tant, evidentment, coincidim amb
0: l'aniversari.
2: De l'aniversari, no? Aleshores, tot neix d'un obsequi que ens fan, doncs, fill, filla, nets i netes, jo fins i tot diria besnets i besnetes.
0: I nebot, no, també?
2: I nebot també, efectivament. En el que ens proposen, doncs, fer una ballada de sardanes per recordar el nostre... Diem a padrí perquè nosaltres li dèiem padrí amb el Francesc Joanola. Ell volia que li diguessin padrí i per això li dèiem padrí, no? I ens van fer aquesta proposta, la qual cosa, tant a Montserrat com a mi, ens va enlluernar, ens va emocionar i a partir d'aquí vam començar a treballar una miqueta, diguem, no? Sempre amb la col·laboració de tots vosaltres, m'afegeixo, Aina i companyia.
0: Sí. Clar, Jaume, tot això neix sobretot, bueno, la idea, la llavor, va ser de la teva filla Laia, que es va posar en contacte amb un dels membres de la Cobla Ciutat de Manresa. Aquí tenim el representant, un dels representants, el Xavi. Xavi o Xevi, què prefereixes?
3: A Manresa soc Xevi.
0: A Manresa és Xevi, veus? És que hi ha gent que ho escriu amb A, hi ha gent que ho escriu amb B, i llavors...
3: Manresa soc Xevi, sí, sí.
0: Val, doncs el Xevi, jo et diré Xevi. Es posen en contacte amb vosaltres per demanar-vos a veure si... voldríeu, des de la Cobla de Ciutat de Manresa, entonar les sardanes de l'immens repertori que té el Francesc Joanola en una ballada popular, no? Com ho rebeu vosaltres? Perquè jo entenc que quan diuen Francesc Joanola, més o menys tothom del mundillo...
3: Sí, no, nosaltres habitualment ja en toquem de sardanes, tant del Francesc com també del Narcís. N'hem anat tocant aquests, durant tots els anys que hem fet de la Cobla, i al començament, no parlen amb mi, parlen amb l'Albert, que és el que ara actualment porta la Cobla. Bé, quan és això, ens arriba la proposta i sempre ens avenim a qualsevol cosa que ens arribi vinculada amb la ciutat. I bé, al començament doncs, ho vam comentar, que us sembla de fer això? Al començament, com han dit, semblava que havia de ser una cosa com molt particular.
0: És un concert
3: o,
0: privat.
3: O sigui, com familiar, exacte, com un concert, crec que era la idea inicial. I després la cosa ja va anar derivant, el que acabarà sent demà passat, on hi participen les entitats i hi ha tot una ballada evidentment també oberta a tothom que vulgui venir.
0: Clar, perquè és això, eh? En quin moment passa d'un esdeveniment privat a un esdeveniment col·lectiu? Entenc, Núria, des de l'agrupació cultural, que quan es reivindica la figura de segons qui i voleu ser en tant que...
1: Home, des de l'agrupació, o des del casal cultural, o des de qualsevol de les entitats d'aquestes que la cultura popular són poquets i menys els de la dansa, encara són menys. Llavors, esclar, sempre és bo. A part de que a Manresa, que tenim el que ara és Punt Manresa, que és l'agrupament de grup sardanista dintre el bosc, agrupació cultural del Bages i casal cultural d'ensaires manresans, que són els que programem les sardanes, gairebé vam sortir per culpa d'un homenatge que es va fer a Francesc Joanola l'any 2018. Aquest, diguem-ne, que va ser el primer acte de Punt Manresa.
0: Punt Manresa, eh?
1: Punt Manresa.
0: En tenim imatges, de l'acte
1: sí,
0: del 2018.
1: Va ser molt bonic. Però ens vam unir, em sembla que va ser el 13, per celebrar el cinquantenari de Manresa Ciutat Pubilla, i a partir d'aquí doncs vam anar Vam anar fent, per tant, ja el Joanola ja ha tingut un pes important amb el que seria aquesta pseudoentitat, doncs encara més si es fa alguna cosa hi hem de ser.
0: A veure, perquè la nostra audiència se situï una mica, tenim aquí una musicòloga per treure's el barret, com és la Glòria Ballús. Glòria, ens pots explicar una mica la història dels Joanola? Qui eren i com és que venen a petar aquí Manresa?
4: Sí, bueno, ells eren una família que era un matrimoni que tenien fills, menys una nena, els altres eren xicots, i allà eren de Tortellà, a la Garrotxa, i allà ja tocaven, ja era una cobla. Llavors, aquí el que es va fer, es va començar a fer la sardana, precisament una de les que ensenyava a ballar sardanes era la Concepció Piniella, la mare de l'Amat Piniella, i que ella es veu que des d'un pis tocava una mica el piano i a baix, a la plaça Major, doncs era allà on aprenien les sardanes. Bé, a partir d'aquí va ser dues entitats, dues orquestres que hi havia a Manresa, doncs van començar a tocar sardanes, però és que llavors es va organitzar el foment de la sardana.
0: Això, Glòria, de quin any estem parlant, més o menys?
4: Bueno, sí, jo diria...
1: El 10 ja és quan es compren
4: sí,
1: els instruments.
4: Sí, jo diria potser 6 o 7, em sembla que vam... Que ja hi va haver-hi el 6, va ser la primera vegada que es van tocar sardanes a Manresa.
0: El 1906, eh?
4: Sí, per la Festa Major.
0: Uau.
4: Jo diria el 1906.
0: Val.
4: I llavors, però esclar... era una dansa que tampoc se sabia, aquí no hi havia tradició, per tant havia d'haver-hi algú, i diu, precisament el llibre de la sardana del Francesc Soler Mas explica doncs, que hi havia una gent que eren de l'Empordà que van venir, que vivien a Manresa, i també els hi van dir, home, voleu ensenyar una mica també, i ells com que en sabien, doncs també van col·laborar amb la Concepció Piniella. I bueno, d'aquí va sortir una mica la idea doncs, de voler ballar sardanes. Llavors, per la Festa Major se'n van tocar, va tenir molt èxit, i a partir d'aquí jo diria que és quan s'arrenca el tema de la sardana Manresa. El que passa que és clar, aquí no teníem una cobla, i els instruments que propis de la sardana, de la cobla, són el tible i la tenora. Per tant, com ho fa si no hi ha aquests instruments? Llavors, hi havia els Massanes, que tenien una orquestra que era molt potent.
0: Massanes, i eren de Manresa.
4: Eren de Manresa. Eren dos germans també i tenien l'orquestra, que eren compositors, aquest pas doble, o Bolsjot, el batallador, tots aquests, tots són del Massana, de la Càrcala. Quan el canten i el toquen, no diuen que és d'ell, però ho era.
3: Ho
4: dieu, sí, però ja n'hi ha que no, i llavors jo m'enfado.
0: Fem una crida aquí,
4: sí, s'ha de reivindicar el títol. Exacte, s'ha de dir el títol, però també s'ha de dir l'autor. Doncs llavors ells els hi van proposar doncs, de tocar sardanes, com hi havia també la banda municipal en aquell moment, també la tocava. Bé, va resultar que sí que em van tocar, però, esclar, ells no tocaven amb els instruments perquè l'orquestra no hi havia ni tenora ni tiple. Llavors, el que es deia així popularment era que tocaven sardanes en castellà, perquè no hi havia els dos instruments propis de la cobla. Llavors, el foment de la sardana, que ja era actiu, va ser quan els hi va comprar els instruments i els van exposar per la Festa Major allà a Cal Gras, que era una botiga que hi havia a la plaça Major, cantonada amb el carrer Sant Miquel, i per la Festa Major els van posar allà perquè la gent veiés els instruments propis de la cobla, que són els que no tenia l'orquestra. I llavors els van regalar a l'orquestra Massanes perquè poguessin tocar.
0: Qui va comprar aquests instruments?
4: El foment.
0: Però a qui els hi va comprar?
4: En l'orquestra.
0: Quina orquestra?
1: No, va comprar a Barcelona.
0: Ah, a Barcelona.
4: Van comprar per l'orquestra, perquè l'orquestra pogués tocar...
0: Comprar per l'orquestra,
4: sí, perquè ells, com que no en tenien, els hi van comprar. El que passa que, esclar, ells... com es guanyaven més la videra com a orquestra. I com a cobla, era el començament, també tinguem en compte de la sardana, tampoc hi devia haver gaire activitat. Per tant, els del foment ja van veure que allò no prosperaria molt. Per tant, els interessava que fos una cobla, però organitzada com a cobla, la que vingués a Manresa per tocar sardanes. I llavors va ser, jo no sé ben bé, van tenir jo diria, com algú que els hi devia suggerir, sí, aquella, allà a Tortellà hi ha una família que toquen, van anar allà, es van posar d'acord amb el Llorenç i que era el pare, i llavors van venir. Però a part de que la idea era de que vinguessin a tocar sardanes, era que també els hi van oferir que tinguessin una feina, perquè només tocant sardanes en aquell moment... Bueno, no potser ara tampoc, oi? Però en aquell moment segur que no, perquè era el començament. I em sembla que en el llibre del teu pare, Núria, explica que havien, jo amb ell també li havia sentit explicar, doncs que els hi havien, en els grans, perquè hi havia els petits, els grans també els hi oferien que poguessin tenir una feina.
5: Sí. Els petits
4: i,
5: estudis, suposo,
4: i
5: estudis, no?
4: I llavors,
1: el francès, va entrar
4: la feina,
1: anònima, només arribar.
4: La feina, i que tinguessin una manera de viure dignament, podríem dir, no? D'espai a l'habitatge, i a partir d'aquí van anar fent, i van crear una orquestra,
5: la principal del Bages, no?
1: No, primer abans no. Encara va tenir diversos, de noms abans.
5: Sí. Mira, però situem-nos a quin any arriben els Jornola?
4: El 1910.
5: D'acord. I de quines edats a quines edats estem parlant? Perquè, clar, hi havia el Llorenç, que era el pare de tota aquesta...
4: Bueno,
5: aquests germans.
4: El Jaume havia nascut en el 89.
1: El Jaume va néixer.
5: El Jaume...
4: No, era el gran, el 1889, que tocava la trompeta. Després hi havia el Francesc, que és el que tenim, que era el del 91, va néixer. Després el Salvador, que va néixer el 93, el Josep el 94, el Rafael el 97, després hi havia una noia, la Mercè, i després hi havia el Narcís, que era del 1907.
5: Val, o sigui, per tant, quan va venir... Un bailet petit, petit, petit.
4: Hi ha algunes fotos, que es veu tota la família Joanola, que, per cert, tots tenen una fesomia que no pots negar que són tots família.
5: I s'assemblen al Jaume?
4: Sí, bueno, potser ara ja una mica... Però els...
2: Ja ha passat molts
4: sí,
2: anys,
4: però els primers sí que es veu que són joanoles. Sí,
5: eh? I el que és curiós és
2: perdó,
5: que...
2: Hi, sí, tant. Hi havia tres... Passa que dissortadament doncs, van morir de petits, però hi havia tres germans més. Més?
4: Bueno.
5: Que no van arribar...
2: Sí. Dues nenes en aquell moment... I un nen, però de petits.
4: Sí, bueno, és que llavors hi havia... Sí. Jo tinc aquests perquè tinc l'instrument que tocaven.
2: Sí, sí, sí.
4: Per això tinc... Bueno, el Francesc tocava el fiscorn, el Jaume ja ho he dit, la trompeta, el Salvador la tenora, el Josep també la trompeta i el Rafael el flabiol. I després el Narcís, quan es va incorporar, tocava el tiple.
5: Clar, no falta cap instrument aquí. Clar,
4: sí, però llavors eren gent de Manresa que els van agafar. Jo diria que una de les coses molt importants que va fer la família Joanola, podríem dir Llorenç amb els fills, és que va ser, jo diria, una escola de cobla. Perquè els que els hi faltaven, perquè, és clar, ja està algun dia, si estaven malalts o així, acollien d'altres que eren de per aquí. Per tant, era un nucli que era una feien cobla. Els que ells no tenien, doncs els agafaven. I anaven aprenent i després doncs, també es van fer altres cobles, perquè hi va haver un moment que a part de... Bueno, ells es van dir diversos noms, l'artística, la normal, els forasters, l'Atlàntida... Fins que van arribar en el 1918 ja es va fundar la principal de Bages, que va ser la més potent.
5: Clar, perquè com s'explica que a la banda més de Girona, no?, de la província de Girona, hi hagués molta més tradició de cobla des de l'inici?
4: Bueno, ja pensem que hi ha el Pep Ventura.
3: Sí.
5: Ja. I el Pep Ventura d'on ho treu, això?
4: Bueno, ell va néixer...
3: A
4: Andalusia.
1: Alcalà la Real.
4: Sí, va néixer a Andalusia, però de petit...
3: No, després.
4: De petit, bueno, de petit van anar perquè el seu pare era militar... I se'n van anar a Girona i allà ell va començar i jo diria que l'ambient potser dels gironins van captar molt bé el tema d'aquest tipus d'instruments.
5: Perquè
4: abans hi havia la cobla de tres quartans, que només eren tres que tocaven. O sigui que
5: quins instruments eren els que es tocaven?
4: Bueno, el sac de gemecs, després una mena d'oboè, bueno, era
3: com una gralla, sí.
4: I després un tiple, un flabiol... Sí, amb un tamborí... Eren...
3: Com una copa reduïda.
4: Sí, sí. Això és molt antic. Això ve dels ministrils de l'edat mitjana.
5: Clar, llavors, però la copla com a formació, la idea una miqueta al Pep Ventura...
4: El Pep Ventura. No, una mica no.
5: No,
4: totalment.
5: Completament. Totalment, sí. I el nom de copla?
4: El nom de copla perquè, també en deien ministrils... que ara hauríem de fer una...
5: Sí, un programa especial sobre això. Ara... Molt interessant. Clar, tu, Jaume, com a net... Què recordes del Francesc? Que en el fons, sí, és veritat, tots els Joanola Reixac tenen molta importància, però qui s'homenatja aquest dissabte és el Francesc. Què recordes del teu padrí?
2: A veure, quan ens va deixar, nosaltres teníem, la Montserrat i jo teníem 12 anys. És clar, 12 anys és poca,
5: sí,
2: poca edat, diguem-ne, per poder conèixer totes les virtuts del nostre padrí, no? Per tant, vam conèixer el que és conèixer uns nens que pugen fins als 12 anys, que sabeu, tenim el cap en molts llocs, i no especialment amb el tema de la música nosaltres. Ara, està clar que jo recordo quan parlava amb ell, diguem-ne, sempre parlava amb una persona amb molta serenor, que explicava les coses amb molta facilitat, molt ordenat sempre, és a dir, que et feia atractiu tenir una conversa que podia tenir als 12 anys amb un avi, amb un padrí, no? Ell, com a persona, es cuidava molt. Es cuidava molt. És a dir, ell, això que ara sembla que la gent està molt de moda de sortir i fer una activitat i això, ell ja la feia.
5: Ell feia esport.
2: Sí, en aquell moment caminava, si no era esport, perquè no se'n deia esport, no? Ells vivien allà a la carretera al pont de Vilomara, a la punta extrema, diguem-ne, de la carretera al pont de Vilomara, i se n'anava passejant fins el que era Cal Gravat. Bé, també és ara Cal Gravat, però no té res a veure.
5: Ella.
2: I anava. I quan van baixar a casa nostra, perquè va haver una època que va arribar un moment que van haver de desplaçar-se tant ell com la iaia a casa nostra, llavors ell obria els finestrals de l'habitació i feia exercici físic. Jo això, ho tinc, aquesta imatge la tinc gravada. Jo pensava, no sé pas què fa.
5: Uau.
2: Bé, és una persona que es cuidava molt, no? Llavors tenia el seu piano, diguem, ell composava, però ell assajava partitures així amb el piano, veiem com sortia la partitura. Evidentment, jo tot això m'ho han explicat, perquè això, evidentment...
5: Sí.
2: No havia seguit de prop, no? Per tant, era una persona que només podia tenir companys. No podia tenir ningú en contra, perquè no feia res, diguem, ni els distingia qualsevol cosa d'egoisme o de personalitat que ell no, perquè ell no em volia de personalitat. Ell pensava, era una persona
5: discret,
2: com una altra. Molt discret. Diguem, en qualsevol cas, pots pensar que és una persona que ha composat 600 i escaig de sardanes, no sé quantes reveses, no sé què, arranjaments...
5: Però no ho diries, no? Diguéssim,
2: no
5: pel poc ego
2: no
5: que tenia,
2: diries,
5: no?
2: No diries. Una persona exemplar.
5: I us encomanava d'alguna manera l'amor o el gust per la música? No, entenc que no veu tenir gaire temps, però és a dir, pensar en el teu padrí, Francesc, que és venir-te música i melodies al cap?
2: Clar, nosaltres, això, entre ell, el padrí, poc, i el meu pare, l'Antoni, és el que d'alguna forma ens van arrelar i apropar en el món de la sardana. Diguem-ne, no? Ell, resultadament, no, perquè no vam tenir ocasió, diguem-ne, no? Però com que això és un arrel que s'escampa, a nivell de família, doncs encara molt més, doncs clar, arriba un moment que passa a nosaltres i nosaltres passem els fills, ja d'una altra forma, diguem-ne,
5: sí,
2: però ho anem traslladant.
5: Perquè el que és curiós és que de la família Joanola, dels descendents, no sé si n'hi ha cap que es dediqui a la música professionalment, és a dir, tots els germans que van venir aquí l'any 1910, que tocaven cadascun instrument de cobla, em sembla que els fills d'aquests d'allò, hi ha cap?
4: Ja no,
5: va,
4: hi ha cap.
5: Com...
2: No, hi ha el Josep Maria Joanola, però ell tocava amb un conjunt, diguem, no?
5: Però, per exemple, el teu pare, dels fills,
2: no.
1: Ell va intervenir tota la vida a l'agrupació, però mai com a músic.
2: No.
5: I això s'explica per alguna cosa?
4: Jo diria que quan a casa... jo entenc que van venir amb una idea de que era la cobla. Ells eren els músics. Llavors, la seva vida era la música i la cobla. Per tant, jo penso que és com una mena de cicle, no? Els que venen després veuen tanta música i tant que allò és tan important que procuren, doncs, fer una altra cosa. Això ho veiem, jo crec, amb les famílies. Jo no, esclar, no els he conegut, però jo ho entenc una mica així, que era tan potent el que feien, i sobretot el tema de les composicions i tot això, que potser els altres, bueno, ja...
5: Estaven ofegats, no?
4: Ja, bueno, ja era molt important. A més, jo diria que el tema d'ells també... Esclar, si treballaven, llavors, quan es fan quan ells tocaven, doncs tocaven tot l'any, menys l'època de la Quaresma, que era quan assajaven les noves peces, podríem dir, però era quan es formava. Durant la Quaresma es formava i si els faltava algun instrumentista, el anaven a buscar amb les altres orquestrines, que també anaven, un feia, tocava un instrument amb una i un instrument amb un altre. Això ho feien així, no, oi? Sí, sí. I llavors, esclar, ja començava el dia de Pasqua amb les caramelles, que ells ja anaven a tocar, i però després hi havia totes les festes majors, tot l'any, fins a acabar per Nadal, etc. Vull dir, ja feien totes les audicions i tot. Per tant, és una vida dedicada a la música totalment.
5: Completament.
4: I, a més, amb moltes hores d'assaig, i sobretot, no pensem ara que quan ells també voltaven, no només feien Manresa, que llavors hi havia algun autocar que els portava. Per exemple, la Lapont, sempre ho havia explicat, el Salvador, que ell també en va col·laborar alguna vegada, i ja està amb, la, amb altres, llogaven un autocar i se n'anaven, per exemple, a, no sé, Castellgalí, o és igual, que el poble que fos de per aquí a la vora, i allà normalment feien unes... Algunes vegades havien fet hasta la missa, això no massa, però bastant. Llavors ens feien el vermut, el concert vermut, després al migdia, després la gent anava a fer el dinar de festa major, però després a la tarda hi havia ball de tarda i ball de nit. Per tant, entremig, encara que fossin orquestrines, hi havia les coples que també feien sardanes. Per tant...
5: Ara entenc per què es cuidava tant, també, Glòria, sí, bueno, sí, perquè aguantar aquest ritme,
4: oh, això, sí,
5: o tens una consciència de dir el meu cos és el meu temple.
4: I potser hi havia alguna setmana que no tocaven, però de vegades tocaven divendres, dissabte i diumenge, i el mateix, i quan era la festa major, que era festa major en aquell poble, però Manresa no, per això podien tenir aquest tipus de... Tots aquests músics els veiem que són... tenen unes, un tipus d'oficis, jo diria, una mica liberals. Barbers, sabaters, o que treballen amb alguna empresa, com l'Anònima, que els permetien, si un dia havien de fer festa, els permetien fer festa.
5: Clar.
4: Perquè, és clar, el dia que era festa major a tal poble hi havien d'anar.
5: Clar, clar, no, no,
4: s'havia
5: de ser...
4: Carregaven els instruments en l'autocar i se n'anaven allà. Llavors, normalment també és molt curiós que en aquests pobles, esclar, on anaven a dinar, doncs, de vegades quedaven repartits en diferents cases.
5: Ah, veus?
4: Llavors, un anava a dinar en una casa, dos, si eren, esclar, si eren 11 o 12, de vegades, i algú que els acompanyava, doncs, bueno, uns es quedaven en una casa, l'altre es quedaven en una altra.
5: Bueno, i clar, suposo que també el fet aquest, no?, que la família, els descendents, potser declinessin l'opció de dedicar-s'hi, és també per com ho devien viure de nens,
4: de dir,
5: que el meu pare no para per casa, tu.
4: Jo diria que vivien un ambient, que és el propi de les orquestres i orquestrines, cobles, tot... però que potser no van tampoc tenir aquell, no sé, aquella cosa de dir ens interessa tocar l'instrument.
5: Yeah.
4: Potser els altres, jo també penso que ells eren molt bons. Llavors, sobretot a la principal del començament, no ho entenc tant, però a la principal de Bages era molt potent, amb els grans músics, els que faltaven, que eren músics de Manresa i de per aquí la comarca. Doncs, és clar, tots aquests tenien un nivell tècnic molt important. Llavors, és clar, potser els petitets, els fills, home, voler arribar a una cosa que veien una mica elevada a nivell tècnic, també potser feia una mica de, no sé, de besarda, no? Bueno, ja...
5: Sí.
4: No sé, jo ho entenc com a músic una mica, no?, de veure una mica l'ambient que tenien.
5: T'ha d'agradar molt, t'ha de cridar molt.
4: Sí,
5: t'ha de cridar molt.
1: I que no tenien vida. Treballo durant la setmana, els caps de setmana vaig a tocar i a les nits me'n vaig amb l'agrupació a fer ballets, no?
5: Sí.
2: Està clar que una qüestió d'aquestes hi havia de ser-hi, perquè que cap fill hagi seguit...
5: És molt fort, això.
4: Jo penso que és l'ambient que vivien a casa, sí. Ara...
5: Per tant, reivindiquem el nom de la mare... o sigui, la dona del Francesc, com es deia, la teva àvia.
2: Engràcia.
5: L'Engràcia. Doncs reivindiquem el paper de l'Engràcia, que potser els seus fills no haguessin pujat sense l'Engràcia.
4: Algú es havia de cuidar de la casa. Jo sempre reivindico les dones, no com a... Que, a més, si tenen professió està molt bé, o una feina, però és que ja la fan a casa.
5: Totalment.
4: Eduquen els fills, porten la comptabilitat, porten el tema del menjar... que estigui a taula, que no falti res. Jo considero que les dones, en realitat, aquesta feina, jo considero que és molt important.
5: I tant, no està remunerada, però ho podria estar perfectament.
4: I que, per tant, és una feina molt important.
5: I escolteu, de tots aquests germans que heu dit, per què sobresurt la figura del Francesc?
4: Bueno, jo com a compositor, fantàstic. A més, a part de la quantitat, que de vegades la quantitat està molt bé, però jo diria la qualitat.
5: Per què? En quin moment se li desperta l'interès per compondre?
4: Jo diria que això en va junt.
1: Sí.
4: Va junt, sí.
1: Ja, des del començament, també.
4: Jo diria
1: que ja havia fet alguna cosa.
2: Sí. Em sembla que he llegit que a partir dels 14 anys ja havia fet alguna cosa en aquest sentit, no?
1: Sí, quan va arribar aquí a Manresa ja havia...
4: Sí, jo diria que els que toquen, hi ha d'haver algun moment que tens ganes d'escriure una cosa teva que et surt quan sents o interpretes una altra obra. Hi ha algun moment que tu et surt una melodia que no és la que toques i que, al canvi, aquella és teva, no? Uh-huh. I a partir d'aquí escrius, i a partir d'aquí, doncs, si tens facilitat, i ell tenia coneixements, doncs, perquè aquí l'enciclopèdia aquesta que van fer de les sardanes, dels autors de la sardana, explica els professors que havia tingut, uh-huh. doncs, tenia un nivell, potser els altres no tenien tant nivell tècnic, uh-huh. musical, com per poder fer obres importants.
1: Uh-huh. Sí, només arribar aquí ja també es posa de seguida en contacte amb el mestre Blanc.
5: Ah,
1: i era jo, ell encara, sí. Però de seguida, que, bueno, és molt. El... Era,
5: sí. Sí, molt, molt inquiet. Clar, inquiet. Tant...
4: Bueno, ell, el mestre Blanc, ho agafa el 21, el 1921. Mm-hmm. Fins a llavors no era el director de l'Orfeó.
5: Però ja era algú, no?, per acabar-ho sent llavors. Bueno, vull dir que...
4: No, que ell, jo diria que tenia l'activitat ja, això, del tocar, jo diria que li sortien melodies que ell ja en tenia i tenia uns coneixements tècnics per poder fer obres. Uh-huh. I llavors segur que va començar així.
5: Clar, de fet, quan va néixer una de les seves primeres netes, la Mercè, no li va compondre una sardana, també? La Riallera o...
4: Els noms de sardanes dedicats, que llavors sí. Feia molt això. Dedicaves, per exemple, el de l'agrupació... Sí. I després jo he de reivindicar la sardana La Llum de Manresa, que la va fer amb Els Goigs de la Llum,
5: uh-huh.
4: Que són Els Goigs de la Llum, que la va escriure el 1928. I es va estrenar aquell any, i a partir de llavors sempre, bueno, almenys alguna vegada potser no s'ha fet, però majoritàriament per La Llum es toca aquesta sardana.
2: Sí, sí, sí.
5: Hi va haver algun moment que la Principal del Bages només toqués repertori de Francesc Joanola?
1: No, mai.
5: Per què? Perquè aquest mai és així tan contundent?
4: No, perquè les sardanes s'entenen que és una dansa, però que té molts compositors i molts de relleu.
5: Uh-huh.
4: Esclar, el que es feia era el Pep Ventura, era el començament.
5: Yeah.
4: Després hi havia els Serres, hi havia... Bueno, jo que he estudiat una mica els autors, és que es havien de tocar la polvilla empordanesa, va ser la primera sardana que es va tocar a Manresa. Esclar, ells encara no hi eren.
5: No, clar.
4: Vull dir que, jo diria que el fet de posar-hi seva sí, però jo diria que potser per prudència o perquè
1: per
4: jo veig molts... Sí, jo veig molts
1: molt,
4: programes
5: molt
4: i en veus alguna, però... realment que fossin moltes seves, no, veus que donen relleu als altres compositors,
5: uh-huh.
4: que jo diria que potser també eren les que sonaven, i per tant, la d'aquell compositor, com ara diem, no? Hi ha una sèrie de compositors que són potents i que has de tocar d'aquells perquè són
5: importants. Sí, perquè la gent s'hi enganxa.
4: Ells hi afegien, jo diria que per lo que he vist de programes, hi afegien alguns de seus, però no necessàriament era...
1: I que la fama grossa li va venir després de Pantà d'Oliana, que era una sardana i ja estava jubilat.
5: Imagina't, la va fer, és a dir, el reconeixement gran li va venir un cop jubilat.
2: Sis anys menys, això va ser el 1962...
1: Pot ser, no tinc l'any aquí, però vaja...
2: El 1962, perdó, hi va haver el reconeixement de la Diada de la Sardana,
4: instituït
2: per la Ballada del Popular, no? I el 68 es va morir.
5: Imagina't.
4: Ara ell té un carrer, ho hem de dir,
1: sí,
4: hi ha un carrer Manresa que es diu Francesc Joanola.
2: Sí,
1: que, a part del monument.
2: I un altre Tortellà, que és dels germans Joanola.
5: Sí, una Tortellà que justament la placa del carrer de Tortellà està enganxada en una casa amb un arbre al davant, eh?
2: Exactament.
5: No es passi que t'hi has d'esforçar, eh?
4: Però al canvi a Manresa tenim el carrer de la Sardana i després molt a prop hi ha el carrer Francesc Joanola.
1: I la placa del carrer Francesc Joanola també s'ha de dir perquè... reflexo una mica tot això
5: que estàvem dient. El carrer Francesc Joanola, per la que l'audiència ho sàpiga, on ha d'anar la gent al carrer Francesc Joanola, on és, aquí
4: és,
5: en barri?
4: És anant cap a...
1: Sota la Divina Pastora.
4: Cap a, sí, cap a la...
2: Sota Sant Joan de Déu.
5: A prop,
2: sí,
5: exacte, a prop de l'hospital.
4: Sí, abans sí. d'arribar al convent de Santa Clara, a l'esquerra. Sí, exacte. Pujant aquella avinguda, al carrer de l'esquerra. Ja Sant Maurici, ja per un segon carrer.
5: I la placa que dius, Núria?
1: La placa que reflexa una mica aquest caràcter que dèiem, que diu músic, home bo, català fidel, manresà d'acord. Això hi ha pocs carrers que tinguin dedicatòria, diguem-ne, i aquest, doncs, en té.
5: Xevi, entrant una miqueta més ja en la cobla actual, no? I tu, clar, no, jo, tu ets de Berga, pot ser?
3: No, jo soc de Manresa.
5: Ah, ets de Manresa, vale. Vale, vius a Berga.
3: Adrià.
5: Val. Tu quan comences a entrar, diguéssim, al món de la cobla, per què et comences a interessar primer de tot per la cobla i com acabes entrant, o com acabes decidint que és una bona idea fundar la cobla Ciutat de Manresa?
3: Ho he dit amb la Glòria, o sigui, jo, el meu avi, que era parent dels Joanoles, era Planes Reixac, el meu pare també era músic, el meu tiet també era músic, i després els meus...
4: Tots els germans són músics. Germans, tots
5: són... Mira.
3: I jo trenco amb això que ho dic, tot i que dono
5: la
3: raó,
5: Sí,
3: a casa diria, veus potser, tot això.
4: Potser en aquell moment era molt dur, vosaltres...
3: Ara ja no tant, però era... sí que veies això que dèieu, doncs, que el pare no era gaire a casa, que la mare era qui portava el pes de la família, de que el dia a dia funcionés. Això sí que ho veus. Però, bueno, doncs, també, no sé si se't dona bé, potser allò que has dit, no?, de que... al nivell, doncs, tens la sort de tenir una mica de talent, de tenir una escola que també potser en aquella època no hi era, i després ho veus com una sortida. Al final, jo vaig començar molt de casualitat, de flabiol amb 13 anys, va ser...
5: Veus?
3: Que jo me'n recordo, sempre ho explico, que estava als escoltes, al Cardenal Lluc, i em van venir a buscar perquè s'havia fet mal un flabiolaire de Solsona, tocaven l'endemà, que era Sant Jordi, no trobaven substitut, i em van dir, demà has d'anar a tocar sardanes. I jo pràcticament no sabia el que era una sardana. 13 anys vaig...
5: Wow.
3: Després, suposo que en aquell moment allò em va fer que carai, que xulo, no? Més gent gràcies. Més gran, poder marxar de casa...
5: Sentint la responsabilitat,
3: sí,
5: també.
3: No? I, bueno, doncs ja va anar tot una cosa darrere l'altra, sempre em va anar bé la música, i, bueno, mira, vaig plantejar com una sortida, i al final t'hi acabes dedicant, però una mica el que dèiem abans. No és una sortida professional gaire, has de tocar, no tens mai festa, no tens mai vacances, quan tu estàs treballant els altres estan de festa i al revés, no? Després això és dur. La gent veu la part xula de la festa, no? Sempre esteu de, oh, sempre us esteu passant bé, però darrere hi ha la família, la veus poc...
5: Ja, però Xevi, que això passi vol dir que, contràriament al que he dit una miqueta a l'editorial del principi, la sardana està en un bon moment, perquè si sempre teniu feina, no?
3: Bueno, feina, jo em referia de músic.
5: Ah, no, no només a la cobla,
3: no,
5: eh? Ah, val.
4: Feina de músic. La cobla.
5: Val, perquè això, o sigui, tornem a la cobla. Recordo que em sembla que per el Nació, quan treballava al Nació, vaig fer un reportatge sobre com va néixer la cobla Ciutat de Manresa, però si sí, ho pot refrescar una miqueta.
3: La cobla Ciutat de Manresa va néixer, llavors hi havia de regidor el Ramon Fondavila, i en aquell moment havíem fet la Unió Musical del Bages, feia poc, i
4: el que no podia ser és que tot no hi... pobles petits tinguessin cobla i nosaltres a Manresa, després d'haver-ne tingut tantes, no en tinguessin cap.
3: Correcte.
4: Per això el regidor va empènyer molt.
5: I tu, Glòria, suposo que hi devies posar una miqueta de la teva part.
4: Una mica ho vaig col·laborar.
5: Cop de puny sobre la taula.
4: Perquè no podia ser que no tinguéssim una cobla a Manresa.
3: Correcte, es va perdre amb la Bages.
4: Vergonyós, vergonyós.
3: Sí, sí, la Bages es va perdre. No van plegar uns que eren ja grans i no va tenir continuïtat, i després va estar, no recordo quants anys, sense cobla a la ciutat.
4: Sí. I hem de llogar les cobles de fora, cobles clar, de era fora. Vergonyós. Jo ens sentava fatal.
5: Home, no m'estranya, clar.
3: I el Ramon, això, ostres, i al començament va ser així, una mica com vam poder, també, perquè clar, de cop com trobes 11 músics que no toquin el lloc, que puguin... Això no ens va ajudar gaire, no? Perquè també a vegades eren cobles, això, gent que tocaven d'altres cobles, algú que no tocava en lloc, algú no els hi semblava del tot bé,
5: clar.
3: Això vam rebre crítiques, però clar, és que és trobar 11 músics de cop que et vulguin venir, garantir-los un mínim de ballades a l'any...
4: I que puguis... després també tingueu un nivell, perquè
3: sí, clar,
4: tocar tant. Una cosa és molt fàcil, però fer-ho bé és una altra, eh?
3: Sí, sí.
5: Però bueno, i que està representant una ciutat, no? També,
4: hi havia d'haver-hi un nivell, també. És que, esclar, molts músics toquen, però una cosa és que tinguéssiu un nivell...
3: I que pogués sonar dignament.
4: Sí.
3: I després, mica en mica, doncs, la copa ja es van estabilitzant entre gent gran que no tocava a altres llocs, com el Valentí o el Joan Adam...
6: i gent jove que començava llavors, jo l'estar a Berga, que hi ha una escola molt potent de coble, doncs sempre he tibat d'alumnes d'allà que començaven, que després era fàcil de dir-los, i clar, un nano de 17 o 18 anys li dius vols venir a tocar a l'estiu? I clar, amb una ballada guanyen, doncs potser fent de cambrer tota la setmana, no? I després els semblava bé amb aquests joves, doncs, de venir, en la feina, bàsicament, a l'estiu, que els hi permet combinar amb l'estudi, i la copla, mica en mica, doncs, es va anar refent. No és una copla actualment puntera, però bé, és una copla que, com a mínim, doncs, sona dignament i bé, funciona.
5: Quina mitjana d'edat?
6: Oh, molt jove, jo ara sóc el més gran.
5: Veus? Clar, sí, això em sorprèn, no?, perquè també s'ha estigmatitzat el que deia al principi, que la Glòria ha fet així, perquè deia allò dels tiets, dic, la sardana amb uns repunts puntuals, quan va sortir el Coti per Coti.
4: Bé, aquella... És que això no és una sardana.
5: Ja, però té un ritme de sardana.
1: Però això va fer que els nets demanessin als avis que els ensenyessin a ballar sardanes.
5: Clar, per poder ballar
1: és curiós,
5: aquesta cançó.
1: Vull ballar, avi, a veure com es balla això.
5: Clar, per això ho deia, no sé...
4: Jo no estic d'acord amb això, perquè crec que no... Va ser un boom, però un boom molt... Un foc
5: d'encenalls. Bueno, que va ser un bolet,
1: sí.
5: No? Va ser un bolet
1: sí,
5: i no s'ha...
1: I ja està, però en aquell moment es va sentir sardanes.
5: Però el cert és que moltes coples han incorporat el Coti per Coti al seu repertori, o durant un temps el van incorporar al seu repertori, no?
4: Ara no se sent enlloc, eh?
5: Ja, però on vull anar a parar és un públic... són molt joves els de la copla. Toquen a la copla perquè és una feina remunerada o toquen a la copla perquè realment es creuen en la copla i són conscients que és un llegat que han d'abanderar d'alguna manera perquè no es perdi?
6: Jo crec que és una mica una barreja de tot. O sigui, la sortida professional hi és. Segurament, si no hi hagués... que tens l'opció de guanyar uns diners, no ho farien, només per militar amb això, com els que són, per exemple, un esbar, els balladors, que aquests fan perquè realment ho senten
5: per
6: així.
5: Molt art.
6: El músic, doncs, segurament hi ha aquesta remuneració que ens ajuda que hi hagi molta gent jove. O sigui, actualment hi ha molta gent jove. Les coples estan tocant amb gent jove i, en canvi, els balladors són gent gran.
5: Clar.
4: Però el canvi, sí. Jo diria que és perquè també hi ha les escoles que han ensenyat els instruments. Perquè hi va haver potser una època que els instruments s'aprenien perquè un anava amb una copla ja establerta i un dels que tocava la trompeta o el tiple o la tenora te n'ensenyava. Tampoc hi havia escola. Ara, des de fa uns quants anys, això ho hem guanyat molt, hi ha escoles.
1: No, a Manresa.
4: A Manresa...
1: A Manresa no s'ensenyen instruments de copla,
4: no.
1: Curiosament.
4: No,
1: això també és una altra de les coses que
5: guanya. Batalla.
4: Un conservatori professional.
5: Sí.
1: Sí.
4: Sí. Ja no dic
6: res. Com a molts conservatoris, eh? Vull dir, actualment els instruments de copla s'ensenyen a Girona, a Berga, que és una mica el que dèiem, no? els nanos aquests que et dic que toquen també saben ballar la sardana, perquè també l'han après, han vist els seus companys ja una mica més grans que tocaven i ells han anat a sentir-los i ja que els l'han escoltat, doncs també ballaven. I després sí que hi ha una mica també allò que deies, no? Que també això de la sardana, sentir-se-la, potser no anirien a tocar un altre tipus de música. I en canvi potser la sardana els és més fàcil.
5: Clar, però...
6: Quan comencen, eh? Vull dir, després ja cadascú fa el seu camí.
5: I aquesta cosa, justament, mireu, quan vam fer la transèquia, que sempre últimament s'acaba la transèquia allà al Parc de l'Agulla, bueno, s'ha acabat sempre allà, però vull dir que llavors ens fan com una mica de ballada de gegants, imatgeria, i no sé quins gegants eren, crec que eren els de Santpedor, que, a part de ballar les cançons tradicionals i típiques del gegant en qüestió, l'orquestra, que bueno, orquestra, les gralles i els quatre instruments que hi havia, tocaven cançons modernes, però adaptades una miqueta a aquest ritme més sardanístic. Això és una sortida a tenir en compte perquè la sardana i la coreografia de la sardana es mantingui, perquè és el que diem, els balladors i balladores ara tenen una mitjana d'edat de 70 anys. No?
4: Va sortir la sardanova i no...
5: No,
4: moltes crítiques, moltes coses, i no ha quallat.
2: No.
4: Ara, sí que hi ha els concursos de punts lliures, que jo crec que això és...
5: Aquí
4: és on s'hauria d'anar.
1: Home, hi ha una copla que es dedica molt a fer
5: versions.
1: Grans èxits, versions de grans èxits, diguem-ne, la copla contemporània, que també sol venir aquí a Manresa un cop l'any. I tampoc no és que porti massa jovent, la veritat.
5: Ja.
1: És a dir, porta gent gran amb ganes de divertir-se un dia, però tampoc els hi portis cada dia aquesta copla perquè tampoc no et vindran a ballar.
5: I llavors...
4: És... Jo diria que això dels punts lliures és el que té futur.
1: Pot ser un futur, sí.
5: Expliqueu una miqueta...
4: Bueno, que en comptes de ballar només els curts i els llargs, doncs fan gest, bueno, fan evolucions.
1: És una sardana coreografiada amb condicions, és a dir,
4: fan evolucions.
1: Té unes normes que s'han de seguir, no pots estar-te desenganxat de les mans no sé quanta estona, no sé, jo no hi entenc gaire.
4: Els sardana de concurs. Fan, sí.
5: I això aquí a Manresa?
4: A Lleida fan un concurs cada any.
1: A Manresa fa un any, fa dos anys ja.
5: Quan era la capitalitat.
1: Es va fer la final, que va ser una gran final, es va fer el Congost. Que en el Taronjo va retransmetre en directe, també. Uh-huh. Clar, home, hi havia gent, però era la final, eren tots els grups i era, clar, era important.
5: Clar,
4: sí. Jo potser veig que cap aquí s'hauria de... Sí, pot ser de que hi hagi la tradicional, que algunes es facin més i alguna que es pugui fer això dels punts lliures. Penso que, bueno, Manresa tenim... les tirades es fan més curtes gràcies a que ja en diu l'estil manresà.
1: Sí.
4: Bueno, vull dir que aquí ja vam lograr això, i jo diria que el tema de la sarda nova també
1: va
4: mirar de que encaixés, no va acabar d'encaixar, però potser ara amb els punts lliures, doncs, bueno, és una evolució.
5: I es perdrà la sardana?
4: No, mai.
1: No.
5: Bueno, a mi em dóna la sensació... Bueno, hi ha molts esbarts, no? Hi ha molts esbarts i, a més a més, a tots els esbarts hi ha gent jove.
4: No.
5: Que bé,
4: els esbarts no són per ballar sardanes.
1: No.
5: Però sí que tenen molta més consciència, els esbarts dansaires catalans.
4: Sí.
5: Home.
4: Sí, sí, però ells han de fer danses i balls.
5: Sí, però en un esbart s'aprèn a ballar sardanes, també. O sigui, tu, si estàs en un esbart, no tens per què...
4: No necessàriament.
1: No necessàriament. Vale, és dir, jo penso que ara s'ha aconseguit bastant que molts esbarts ensenyin a ballar sardanes, que hauria de ser com una base.
5: Clar, per això.
4: I amb algun dels espectacles, com que també fan escenografies noves, fan alguna sardana allà entremig. Que això penso que també és positiu, per no perdre.
5: Clar, per divulgar.
4: Però jo diria que la sardana és del poble... i els esbarts fan unes escenografies més acurades, d'autor, podríem dir. I la sardana no és d'autor, és del poble.
5: Què passarà aquest dissabte? Què passarà demà passat? Quan començarà tot? On serà? I com funcionarà? La Montserrat i el Jaume, que són els que se'ls va fer el regal, tindran un tron especial amb lo poc discrets que són ells? Perquè això sí que ho heu heretat una miqueta del vostre padrí. La discreció...
2: Sí, diria que no em consta que ni ell ni jo tinguem cap motiu per aixecar-nos, diguem-ne, i mostrar-nos una certa... egoisme, diguem-ne, o afany, diguem-ne, de ser de protagonisme d'alguna cosa. No, nosaltres dissabte que ve serem...
5: Bueno, aquest dissabte. Sí.
2: Perdó, aquest dissabte, o sigui, demà passat, serem dues persones que estimem molt les sardanes i que, a més, hem promogut aquesta juntament amb les entitats i, per tant, anirem a gaudir, a gaudir al 100%, però des d'una posició de baix de peus a terra, diguem-ne, com tothom.
5: Llavors, entenc que això serà allà al pati, no al pati del casino, sinó on es balla.
1: L'escenari és la Mati Pinella.
5: Exacte, la Mati Pinella és on es posarà la copla, al costat de la Mati Pinella. A veure, expliquem una miqueta això, la posada en escena, el repertori, i com hi podrem participar el públic i els esbarts també, què a veure?
1: Jo et puc dir que l'esbart nostre, l'esbart manresà, que havia tingut el mestre Joanola de director, ballarà Marina, que és un ballet que van fer conjuntament entre el Francesc Joanola i el Vicenç Orriols, que era el coreògraf. I ja que s'havien estrenat l'òpera al Conservatori de Manresa, bueno, no l'havien estrenat, l'havien portat al Conservatori de Manresa, doncs mira, van decidir fer aquesta dansa. I és una dansa, hi ha un ballet de Marina molt famós, que no té res a veure amb aquest, però que, a més, aquest és molt amable. A més, el poden ballar juvenils, també, el poden ballar més grandets, vull dir que és, és una dansa que és bonica, amb una tonada també. Vaja, no sé què hi dieu la copla, però jo em veig que és molt, És una tonada molt, molt agradable. I perdona que et corregeixo només una cosa, que m'has presentat com a presidenta de l'agrupació. Jo ja no ho sóc.
5: Ja no ho
1: ets. I la Imma, pobra Imma. Que,
5: ai, l'Imma Torrecilla, esclar, és veritat, Imma, perdona. Perdona, Imma,
1: però,
5: és veritat.
1: Sí. Continuo sent-hi, eh?
5: Sí, no, però clar, és veritat, és veritat. No, és veritat, sí. Vam publicar la notícia, és igual, errors al directe.
1: Cap problema.
5: A veure, entenc que totes les sardanes, encara que hi hagi esbarts que les ballin allà mateix, són obertes a tothom. És a dir, si jo em vull posar al costat d'un ballarí de l'esbart i d'una...
1: A veure, les tres primeres són exhibició, representa, és a dir, es balla el ballet de Marina per l'esbart Manresà, després hi ha el Casal Cultural que balla la seva sardana, que és allò que deien dels punts lliures, és una sardana coreografiada, és molt maca. Dansaires manresans, em sembla que es diu, la sardana.
6: Ai, no sé, ho tinc aquí.
1: Bueno. I després hi ha el grup sardanista dins el bosc, que també balla una sardana d'exhibició. Però després tota la resta de la ballada és per tothom, és oberta a tots els públics.
2: Efectivament.
5: Quantes cançons, Xevi?
6: Crec que...
5: Bueno, quantes peces?
6: En total són 9.
5: 9 peces.
6: Sí, són aquestes tres primeres que dèiem, i després a partir de la quarta ja són només sardanes, que la primera és la Llum de Manresa, que és la que deia la Glòria, que la toquem gairebé cada any per la Llum. Després la nostra agrupació, Sant Jaume de Llierca, que és un poble al costat de Tortellà.
5: Totalment.
6: Home Símbol, el Balcó del Mare Nostrum i la Teresa del Pertús.
5: I la tria, per què l'heu fet així?
6: Mira, a vegades són sardanes d'aquestes que ja havies tocat, o aquesta te n'han parlat i no l'has tocat i ja l'afegim. O sigui, d'aquestes que et dic aquí, la Llum, a part de que la toquem, la nostra agrupació ja l'havíem tocat, el Balcó Nostrum també, i les altres, això, que t'ho han comentat, però veu aquesta que està bé, clar, que són moltes. Clar, totes no les hem tocat.
5: Quantes en té el Francesc Joanola?
1: És dels més prolífics que hi ha d'autors de Catalunya. En té més de 600 de sardanes. Però és que té altres coses, té arranjaments de caramelles, molts. Té ballets, té altres peces.
5: Clar, i això està...
4: I 72 estan a la Societat General d'Autors i Editors.
5: Uau.
4: O sigui, que estan registrades.
5: Només 72?
4: 72 estan registrades allà.
5: Clar, llavors això no està recopilat d'alguna manera enlloc? És a dir...
4: Bueno, això seria un altre tema que potser no és el moment.
5: Home, no.
4: Perquè hi ha moltes còpies, hi ha còpies també, hi ha arxius, però potser s'hauria de fer un catàleg una mica maco.
5: Home, ja que nosaltres som Ràdio Manresa, també, d'alguna manera, tenir algun perfil, igual que es va reivindicar durant molt temps que les cançons del Correfoc fossin accessibles per tothom, doncs que aquestes sardanes no deixen de ser patrimoni, no, també? Vull dir
4: sí,
5: que...
4: però esclar, si estan, algunes estan localitzades, els altres sabem qui les té.
5: Ja, ja. Bueno, ja parlarem. Ara quan
6: hem
5: acabem...
6: Hem obert
5: un meló.
1: Vols una anècdota de registre de sardanes?
5: Home, sisplau, Núria.
1: El Joanola li va dedicar una sardana al programa Aires de Catalunya.
5: Home, el programa... Per favor. Per favor.
1: I se'n va anar a Barcelona a registrar-la. I no li van deixar, perquè amb aquest títol era molt subversiu.
5: Uau.
1: I allà mateix va agafar, va tatxar el títol i li va posar Regust de la Terra, i així sí.
5: Amb Regust de la Terra, sí?
1: Sí.
5: Bueno, també...
1: Aires de Catalunya no li van deixar posar. I la... tenim els originals, amb tatxat Aires de Catalunya...
4: Amb uns anys que era el que es feia.
2: Sí, sí.
5: Sí, sí.
1: És curiós.
2: No ha estat fàcil escollir sis sardanes...
1: No, gens.
5: No, clar.
2: Us ho podem imaginar, no? Amb la copla hem parlat moltes vegades, que si posem, que si traiem, que si aquesta, que si allà... Però és que al final n'has de posar-ne.
5: Totalment.
2: Has de posar-ne, en aquest cas 6, perquè la copla deia... Li posem un límit de 9, 3 ja són d'exhibició, per tant en restaven 6, no? Bé, s'han posat 6 que semblaven escaients per l'acte,
5: D'èpoques diferents, Jaume?
2: Perdona?
5: D'èpoques diferents? És a dir, heu intentat que fossin d'anys...
2: No. O sigui, no s'ha sortit amb aquesta fita,
5: vale.
2: Diguem-ne, no.
5: Vale.
2: Però sí que és complexa, diguem-ne, perquè poses aquesta aquí, poses aquesta no, que em poses una que va dedicada a algú i perquè no poses una altra que es va dedicada a l'altra.
5: Això és...
2: Clar, aquestes coses són molt subjectives i a vegades poden ferir sensibilitats. Llavors s'ha anat a buscar una mica, tipus de sardana una mica que fos, diguem-ne, que representés a tothom, diguem-ne, amb alguna particularitat, per exemple, amb l'home símbol, semblava que era una sardana que hi havia de figurar,
1: és una,
2: perquè
1: està dedicada al mestre Pau Casals.
2: El Pau Casals.
5: L'home símbol, sí, sí.
2: I a més, Pau Casals ho va agrair a través d'una carta. Aquesta ja ha de ser edició, sí, diguem-ne, no?
1: I una sardana que va tenir molt èxit en el seu moment, que va ser atractiva, que em sembla que a les cobles no els agrada, però amb els balladors sí. No s'ha pogut tocar aquí, però es tocarà quan arribi la flama de la sardana a Manresa.
5: Anava a dir, quan arribarà la flama de la sardana, això m'ho he perdut.
1: Per tant...
5: Fantàstic. Per tant, animem a tothom a les 6 de la tarda, a les 7 de la tarda, a les 7 de la tarda, allà a la Matiniella, un acte que durarà una horeta i mitja...
3: Cap a dues.
5: Sí, cap a dues.
2: Dues.
1: Al casino.
5: Per tant,
1: sí,
5: casino.
4: Perquè entre que es para i es comença...
2: Sí, sí, sí.
3: De manera habitual són 9 sardanes i te'n vas a les 2 hores.
5: Doncs,
4: sí. 2 hores.
5: Doncs de 7 a 9, amb un ambient fantàstic, farà bo, a més hi ha vespreja, us hi veuré a tots.
1: I tant.
5: Sí. Bueno, a tu, Jaume, segur, a tu, Xavi, també. Glòria?
4: No, jo no, jo sóc fora.
5: Seràs baixa, eh?
4: Sí, sóc fora, però m'ha agradat avui participar aquí.
5: Home, i tant.
4: Com una... Bueno, ja que no puc ser-hi dissabte...
5: Ja et passarem vídeos.
4: Això
5: passarem
4: és el que m'interessa.
2: Jo, en tot cas, a mi m'agradaria dir que tots els sardanistes de Manresa, els de la comarca, i fins i tot els de fora de la comarca, els emplaçaria a que poguessin venir a gaudir d'aquesta ballada de sardanes.
5: I tant.
2: Perquè, en definitiva, és un èxit la sardana de tots plegats, diguem-ne, més enllà de qui hi hagi el capdavanter del davant, diguem-ne, o no estigui al davant, no? Per tant, jo m'agradaria molt que la gent, doncs, s'hi pogués acostar i gaudir-ne.
5: Crida feta. Jaume, Núria, Glòria, Xevi, moltíssimes gràcies. A vosaltres, estimada audiència, ens veiem demà a una nova entrega del Passeu Passeu i ja ho sabeu, dissabte, a partir de les 7 de la tarda, al casino. Que vagi molt bé!

0: Avui la temperatura començarà a pujar, de moment de manera discreta, un ascens que serà molt més significatiu a partir de demà, quan ja tindrem la calor més pròpia de l'estiu a tot Catalunya. De moment avui, tarda assolellada, temperatures màximes al voltant dels 25 graus a la major part de poblacions, els superarem a gran part de l'interior, les màximes més altes un dia més al Pla de Lleida i a l'interior de Tarragona, amb màximes al voltant dels 30 graus. Molt de sol, com dèiem, i també vent moderat de marinada, que avançada la tarda refrescarà una mica l'ambient. I els pròxims dies continuarà fent molt de sol, demà temperatures de mitjana uns 5 graus més altes que avui. Les màximes, el cap de setmana ja passarem dels 30 a gran part de Catalunya.
1: Tècnica Guillem Arnal, producció Martí Ramírez. Des d'ara i fins als quarts ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
2: A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14, amb Joan Bofill.
1: Què tal? Bona tarda. Són dades molt preocupants i alarmants. Les denúncies per maltractament a les persones grans s'han disparat. Parlem de maltractaments a casa, a l'àmbit domèstic, que en els darrers 5 anys han augmentat un 50%. Ho han fet públic avui els Mossos i la Fundació Alzheimer Catalunya, i el pitjor, Susana Ruiz, és que, segons la policia catalana, la majoria d'aquestes agressions les cometen els fills d'aquesta gent gran.
3: El perfil de les víctimes és majoritàriament el de dones de 83 anys de mitjana en situació de dependència i amb afectació emocional. Més del 60% presenten símptomes d'ansietat o de depressió. La majoria de casos es produeixen en l'entorn familiar. Més de la meitat dels agressors són fills o filles. Ana Hernández, caporala dels Mossos d'Esquadra, explica les condicions que afavoreixen aquestes situacions.
4: Que prefereixi o que normalitzi aquestes situacions de maltractament, que les normalitzi com a no tan greus pel fet de no quedar-se sola, de seguir acompanyada, ja sigui d'un fill, d'una filla, o fins i tot de la persona cuidadora. No? La cohabitació, que a dia d'avui cada cop està més de moda.
3: L'Alzheimer Catalunya Fundació ha afegit que la situació és especialment greu en persones amb demència. Laura Anadón és psicòloga forense de l'entitat.
5: Aquesta realitat esdevé encara més complexa quan la persona té demència o deteriorament cognitiu. I qui exerceix el maltractament és una persona de confiança o fins i tot el cuidador principal.
3: Segons els Mossos, les dades reflecteixen la gravetat del fenomen. Durant 2025 es van registrar 1.766 denúncies per maltractament a persones grans en l'àmbit domèstic, 7 de les quals van morir com a conseqüència d'aquesta violència. Predominant el maltractament psicològic i econòmic, seguits de la negligència, maltractament físic i sexual.
1: I el dia després del brutal crim al carrer Balmes a Barcelona, amb un home executat d'un tret davant una comissaria de la Policia Nacional, el president de la Generalitat demana que s'endureixin les penes per qui tingui armes il·legalment.
6: Efectivament, estem estudiant la possibilitat de demanar, no ens correspon, és una decisió que correspon al govern de Catalunya, però sí que podem treballar perquè això passi, un enduriment de les penes per tinença d'armes, un enduriment, si convé, també per les penes, diguem-ne, que tinguin a veure amb el tràfic de drogues. No? Acabarem amb tots aquests fets que estan produint a Catalunya, això que ningú tingui cap dubte.
1: Són les primeres paraules sobre aquest crim del president Salvador Illa aquest matí en una entrevista aquí a SER Catalunya. Martí Oliver, què tal? Bona tarda.
7: Què tal? Bona tarda.
1: D'aquí a poc més d'una hora, la consellera Núria Parlon ha de donar explicacions sobre l'augment dels tirotejos, quins motius hi ha al darrere, majoritàriament enfrontaments relacionats amb el crim organitzat.
7: Sí, les declaracions d'Illa a SER Catalunya arriben després que ahir l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboní, ja receptés un enduriment de penes com a resposta al crim al carrer Balmes, i com dius, aquesta tarda Parlon presidirà una sessió informativa al Departament d'Interior juntament amb la cúpula dels Mossos per abordar aquest augment de tirotejos. I serà el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, també l'intendent Toni Rodríguez, un dels impulsors del Pla Campai, i també el comissari en cap Miquel Esquius. Tirotejos que sobretot vinculen el crim organitzat, en particular amb guerres de màfies de l'est que s'han afincat a Catalunya i també han importat les seves revenges. És el cas de la guerra dels clans montenegrins Kabak i Skaljari, que estan al darrere almenys de dos dels darrers crims i que també la policia sospita que estarien darrere d'un tiroteig a Lloret de Mar ara fa un mes, on un home va quedar ferit de bala a la cama.
1: Ara ho deia el president Salvador Illa, aquest canvi de la llei per endurir les penes als qui tinguin armes il·legalment, això només ho pot fer el Congrés dels Diputats a tot Espanya.
7: Sí, perquè cal canviar el codi penal, ho hem vist amb la multireincidència, on fa uns mesos es va aprovar una reforma impulsada per Junts, i de fet ara mateix també hi ha en marxa un procés per endurir la tinença d'armes blanques que està impulsada pel Partit Popular. En tots dos casos, el PSOE s'hi ha posat bé, i és al Congrés on caldria concretar quin tipus d'enduriment es proposa. Ara mateix, Joan, per portar sense permís armes curtes, com un revòlver d'aquest últim tiroteig, es castiga amb entre 1 i 2 anys de presó, i això s'hi pot sumar entre 2 i 3 anys més si són armes que no tinguin o bé la numeració de fàbrica o que s'hagin introduït a Espanya de manera il·legal o que s'hagin modificat. Caldria també veure com es concreta en el cas de l'enduriment pels casos de tràfic de drogues.
1: Han passat més de 24 hores d'aquella execució i es continua buscant el pistoler. Encara no s'ha pogut identificar tampoc a la víctima.
7: Sí, perquè la víctima no portava documentació a sobre, però sí que es pot intentar identificar-la a través de les empremtes. I pel que fa al presumpte atacant, els Mossos de moment tenen 2 indicis clars. Primer, les imatges de les càmeres de seguretat de la Policia Nacional al carrer Balmes, on va passar el crim. I segon, l'arma de l'assalt del tiroteig en què el pistoler va deixar abandonada en una parada de la plaça Gala Placidia, que és l'últim lloc d'on es té rastre de l'atacant. Per les imatges se sap que és una persona d'uns 40 anys, musculosa, que portava un polo gris i uns pantalons curts de color beix. I per cert, Joan, el jutge de guàrdia que va haver de fer l'aixecament de cadàver és el mateix que el del tiroteig de l'estiu passat a Consell de Cent, que també es vincula a les disputes entre màfies dels Balcans.
1: Martí Oliver, moltes gràcies.
7: A vosaltres.
1: Ara és 3:15.
8: Germans i germanes, de cor agraït lluem el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.

0: Després de quedar amb la boca oberta com la resta, amb el gran espectacle per inaugurar la Torre de Jesús, el Papa Lleó 14 ja ha marxat de Catalunya per anar cap a les Canàries. Aquest és el so de l'avió a l'aeroport del Prat. Aquest matí l'ha acomiadat el president Salvador Illa allà al Prat.
1: Ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món. No? Ahir, des de la Sagrada Família, des de Catalunya, des de Barcelona, es va il·luminar el món.
0: La Sagrada Família apareix aquest matí a les portades dels diaris d'aquí, també d'arreu del món, i el vídeo de la pirotècnia ha aparegut a les televisions d'arreu del món. Itàlia, Corriere della Sera, la foto és la basílica il·luminada, la República, els drons dibuixant el perfil de Gaudí, a Die Welt, Alemanya, parlen de l'última meravella del món, al Regne Unit, The Guardian, multituds a Barcelona esperant la benedicció del Papa, posant l'accent en la gent del carrer, també les tensions entre el turisme i la ciutat, o a França, Le Monde, diu que la basílica és un far i també anomenen a Gaudí l'arquitecte de Déu. I avui el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, des de l'Ajuntament de Barcelona, treia pit d'aquesta benedicció, d'aquest espectacle i de la imatge que s'ha projectat de la ciutat de Barcelona.
2: Barcelona, durant unes hores, ha estat el centre del món i crec que aquesta atenció doncs, l'hem superada i l'hem superada amb nota i que, a més, doncs, ha tingut aquest paral·lelisme amb la cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics. Els que ja tenim una certa edat, doncs, això realment va ser un recordatori d'aquelles jornades fantàstiques de Barcelona, que són aquestes que permeten també recuperar l'orgull de ciutat.
0: L'espectacle ha acabat amb polèmica, també. El fet que un dispositiu de seguretat fes fora de la basílica a uns 500 cantaires abans d'acabar l'actuació, alguns duien estelades impreses a la part de darrere de les partitures, sembla que tenien la intenció alguns d'ensenyar-les, cantar els segadors durant aquest moment clau de la benedicció de la Torre de Jesús. La polèmica ens l'explica en Pol Valero.
3: Ho ha explicat una de les intèrprets, la Montse, en declaracions a Ser Catalunya.
4: El que ha passat és que s'ha començat a distribuir una partitura com tancada, que hi havia una estelada, bueno, per poder-les cantar i ensenyar.
3: Al full hi havia la instrucció que en acabar el virolai, qui volgués podia començar a cantar els segadors, que no estava previst a l'acte, i després cridar consignes a favor de la independència.
4: Han començat ja a córrer la veu, a requisar, perquè han requisat, i a dins de que allà no es podia fer cap acte que no fos només la missa estricta.
3: Segons els cantaires, en acabar la seva actuació a la missa, el dispositiu de seguretat, coordinat per la Policia Nacional i amb l'ajuda dels Mossos, els va fer fora. Alguns critiquen que els van tenir encerclats al carrer fins al final de tot l'acte i no els van deixar participar a l'espectacle final. La seva part musical, durant la benedicció de la Torre de Jesús, va acabar sonant gravada. Fonts de la Sagrada Família defensen que hi havia un programa establert per l'acte i que l'havien de seguir tots els participants i recorden que la basílica és un temple catòlic i que no s'hi entren banderes durant les celebracions religioses.
0: Ho han criticat també els partits independentistes. Junts vol que compareguin tant la consellera d'Interior com el ministre Grande Marlaska. Des de la CUP també lamenten la despesa i l'actitud del govern amb aquesta visita papal. Escoltem Josep Rius, de Junts, i el copaire Xavier Pellicer.
5: Són dos episodis de repressió molt greus. Ni els que portaven estelades, ni els cantaires...
6: Hora 14, Catalunya Central, Eli Pagant.

0: Hola, què tal? Molt bon migdia. Passen 20 minuts a les 2, hora 14. Arxivada provisionalment la causa per la mort de 3 geòlegs a la mina de Cabanasses de Súria l'any 2023. La magistrada considera que el desprendiment de roca que va causar aquest accident va ser un fenomen imprevisible i no aprecia indicis de cap mena de responsabilitat penal. El jutjat de primera instància i instrucció número 6 de Manresa ha decretat el sobreseïment provisional de la investigació oberta per la mort de 3 geòlegs a la mina de Cabanasses a Súria al març del 2023. La resolució considera que el desprendiment de la pedra que va provocar l'accident va ser un fet imprevisible i conclou que no hi ha indicis suficients per atribuir responsabilitats penals. Els 3 professionals, que es trobaven a uns 900 metres de profunditat inspeccionant una nova galeria abans de l'inici dels treballs d'extracció, van morir després del col·lapse d'una gran roca del sostre. La jutgessa descarta tant un delicte contra els drets dels treballadors com els 3 presumptes homicidis per imprudència que sostenien les famílies de les víctimes. I ara els volem parlar de l'Hospital d'Altaia de Manresa, de la Fundació Altaia. Durant aquest servei, durant els 10 anys de servei de radioteràpia a la Fundació Altaia de Manresa, hi han passat més de 5.000 pacients.
1: Em van operar, em van fer tot, llavors vaig tenir que anar a Terrassa, però la doctora em va dir, diu, mira, estàs de sort, diu, has de venir a Manresa. I vaig venir aquí, vaig ser el número 1.
2: Ell és el primer pacient d'oncologia radioteràpica que va ser tractat a la Catalunya Central. El servei que va tractar el Ramon fa una dècada que està actiu a la xarxa d'Altaia i va ser impulsat amb un acord entre el Consorci Sanitari de Terrassa i la mateixa Fundació.
1: Cada matí venia jo allà a les 10, l'infermera me portava allà, m'estiraven 10 minuts. I em deia, va, ja pots marxar. Dic, va, doncs fins demà, fins demà.
2: Mitjançant el treball entre aquestes dues entitats es va poder introduir, el juny del 2016, una unitat de radioteràpia a l'Hospital de Sant Joan de Déu. El servei el presta el mateix Consorci Terrassenc, però a Manresa, amb l'objectiu de tractar diferents tumors i apropar el tractament als pacients del Bages i la Catalunya Central.
3: El servei consta d'una accelerador lineal d'altes prestacions amb tecnologia puntera, que es va posar en el seu moment, que encara perdura avui en dia. La finalitat del tractament de la radioteràpia és bàsicament un tractament curatiu. El 70-75% dels pacients ho fem amb finalitat curativa i un 20-25% ho fem amb finalitat per aliviar símptomes.
2: Però s'ha millorat en l'atenció als pacients?
4: Abans, a l'any 2010, tinc dades de l'any 2010, nosaltres derivàvem 357 pacients per rebre tractament de radioteràpia. I també teníem un hàndicap important, que és hi ha un percentatge de pacients que han de rebre radioteràpia pal·liativa perquè tenen dolor, no els hi podíem oferir aquest tractament perquè era pitjor el desplaçament que no pas el benefici.
2: En aquesta dècada el servei ha tractat més de 5.500 pacients oncològics amb una mitjana d'uns 600 l'any. Aquest dimecres a l'Hospital Sant Joan de Déu s'ha celebrat un acte per commemorar aquesta fita del servei. L'esdeveniment, que ha comptat amb personalitats importants del sector de la salut a Catalunya, ha volgut posar en valor la millora de qualitat de vida que s'ha pogut oferir als pacients d'algunes de les comarques centrals, amb una cobertura a una població de prop de 300.000 habitants.

0: Hora 14. El Láser. Con Javier Casal.
1: Ràdio Manresa. El 95.8 FM. Cadena SER.
2: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
3: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
4: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
5: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
1: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.

0: Bona tarda. Comença Aires de Catalunya, el programa d'informació sardanista i cultura popular a Ràdio Manresa. Avui tindrem un programa especial dedicat a Francesc Joanola i a la nissaga Joanola, amb motiu de que aquest dissabte hi ha un homenatge a Francesc Joanola a Manresa amb motiu del 135è aniversari del seu naixement. Però bé, primer començarem sempre per una sardana dedicada, que avui no serà una sardana. Aquesta setmana en Jordi Prenyanosa Serra fa anys, sabem que és un fotògraf manresà, en fa 34 i suposo que ho podem dir perquè ha sortit a la revista Freqüència, la revista mensual del Canal Taronja i Ràdio Manresa, que a més també hem de dir que fa ja uns mesos que publica una fotografia seva a la pàgina sencera, en la revista Freqüència, no us la perdeu. Doncs bé, per ell li dedicarem una cançó, la d'en Rudi Ventura, titulada Feliç Aniversari.
1: Aquí ens hem reunit i més t'estimem.

0: Compositors d'ahir i d'avui, la seva vida, la seva música.
1: Avui, com us hem dit abans, parlarem d'en Francesc Joanola i Rajac i també una mica de tota la família, la nissaga Joanola, que va ser molt important el segle passat en el desenvolupament

66 i mor a Manresa el 1931, i Anna Reixac i Palom, nascuda a Tortellà el 1867 i morta a Manresa el 1942, van casar-se a l'església Santa Maria de Tortellà l'any 1888. Poc pensaven aquells nuvis que els fruits del seu matrimoni serien fonamentals per la sardana Manresa i a tot el Bages. El matrimoni va tenir 10 fills, tots nascuts a Tortellà, a la Garrotxa, però malauradament 3 van morir ben petitets. Els altres eren 6 xicots i una noia. La seva arribada a Manresa pot considerar-se com el nucli bàsic de la consolidació de la sardana a aquestes comarques. La qualitat musical d'aquell grupet garrotxí, agermanada amb la qualitat humana que lluïen, van promoure a l'instant un acolliment d'afecte i de simpatia per part de tots els manresans. Una emotiva prova n'és que quan el 14 de febrer del 1931 moria en Llorenç Joanola, els diaris locals publicaven «Ha mort l'avi». El sentiment era general a tota la ciutat. L'avi Joanola era estimat per tothom. Des de Tortellà havia portat la sardana al bell mig de la Catalunya central. Manresa, tot el Bages, el Berguedà, el Solsonès... Tenien la copla dels Culleraires, ben a prop, i durant molts anys els farien costat fent-los gaudir de la sardana, ballant-la i escoltant-la. Per això els sardanistes sentien un emocionat desconsol, tot i comprendre que en Llorenç Joanola s'havia lliurat a la sardana fent una deixa transcendental a la música, a la cultura del país. Havia cedit 6 fills al seu servei. La copla no s'estroncava amb la mort de l'avi. Vist ara, amb la perspectiva del temps, ens adonem que l'herència d'en Llorenç Joanola fou d'un incalculable valor pel fet singular, tal vegada únic, d'haver plegat en una mateixa copla un pare i 6 fills. Com és que el Joanola vinguin a Manresa? Reculem el calendari i fem una mica d'història. A principis de segle, en Llorenç Joanola trenca amb la copla de Tortellà, on tocava i, juntament amb uns parents, els caps de vila, pare i 2 fills, formen la copla nova de Tortellà. Inicialment hi toquen els 3 fills grans del Llorenç, Jaume, Francesc i Salvador, uns marracs entre 10 i 12 anys. Aviat s'incorporen en Josep i el Rafel, també ben jovenets. El renom d'aquest grup tan simpàtic i la qualitat musical poc freqüent en nois d'aquesta edat s'estén ràpidament i des de poblacions prou allunyades de Tortellà, com són Lleida, Camprodon i Manresa, arriben a l'avi propostes de residència. El 1909, en Llorenç, que a més de músic era culleraire, és comissionat pel gremi de Tortellà per anar al Pirineu Aragonès, per comprar xepa de boix. Passant per Manresa i romant tot un dia per saludar familiars i uns amics que, juntament amb altres manresans, havien format un cercle d'aficionats a la sardana. Cal pensar que després de les abraçades i de l'alegria del retrobament, la conversa entrava de ple en la possibilitat de venir la família Joanola a la capital del Bages. I dit i fet, el 3 de març del 1910, aquell estol de noiets carregats amb els instruments de copla arribaven a Manresa acompanyats dels pares que, donant la mà a la petita Mercè i amb el menut Narcís al cony, traginaven encara els estris que necessitaven per seguir fent culleres de boix. L'única garantia que tenien era el compromís del Foment de la Sardana de pagar una pesseta diària per músic. Així constitueixen la copla que portarà els noms de l'Artística, la Normal, els Forasters, abans del definitiu de la Principal del Bages. A Joanola van ser músics singulars. La seva qualitat musical anava a l'uníson amb la bondat de sentiments de cadascú i la fidelitat al país. El lligam entre la professionalitat i el delit per fer música de casa era instintiu i sense egoisme. Després dels angoixosos anys de prohibició, quan poden tocar altra vegada la Santa Espina, en Pep, amb els ulls humitejats, diu als companys: «Aquesta sardana s'ha de tocar dempeus». Era l'esperit amb el que el Joanola tocaven les sardanes. Així les sentien perquè portaven a les venes la sang del pare i el cor l'ideal amorós de la terra. Salvant parèntesis breus o circumstancials, els germans Joanola han tocat sempre junts. El Salvador abans de la guerra i el Narcís ja després van tocar una temporada cadascun amb la Copla Barcelona, cobrint etapes d'emergència a la Copla Mítica. Josep Joanola i Rius, fill de Rafel, ha estat l'únic descendent de la nissaga Joanola que s'ha dedicat a la copla. Va substituir el seu oncle Jaume quan es va jubilar i va ser també un excel·lent trompeta, tant a la copla com a la banda municipal de Manresa. La història del Joanola va íntimament lligada amb la de la copla que ells van formar, però cal remarcar el seu encert en algunes ocasions veritable sacrifici per completar la copla amb altres músics que no desmereixessin la qualitat dels 6 germans. Per esmentar només noms emblemàtics, deixem constància en primer lloc del venerat tenorista Francesc Jiménez. Altres tenoristes, com Joaquim Ribas, Josep Collell, Arcadi Margarit o Ferran Laguarta, trombó i director Felip Vilaró, Damià Rius i Joan Miralles, fiscor Jaume Degà i Ignasi Tort, flabiol Antoni Vilaseca, Josep Plans i Josep Pedró,
Tiple, Isidre Tardà. Contrabaix, Antoni Closes o Joan Barris. Tant si tant

Uns bons músics que en determinats moments i amb més o menys llarga estada van col·laborar a la creació d'un veritable mite musical, la principal del Bages. L'abril del 1987 s'inaugurava un magnífic monument al parc de Puigterrà que Manresa dedicava a la nissaga Joanola. També Tortellà recordava els seus fills emigrats dedicant-li un carrer l'any 1991. Recordem que signa aquest article Antoni Joanola i Escaler i està inclòs dins del llibre La sardana Manresa, que es va editar l'any 1995 i que va coordinar amb Francesc Soler Mas. Tornant a aquest homenatge que es fa amb Francesc Joanola aquest dissabte, aquest proper dissabte, a dia 13, a les 7 de la tarda, davant del casino, el passeig de Pere III, esmentarem i escoltarem la música que interpretaran, perquè no només hi haurà sardanes, hi haurà també col·laboracions de l'Esbart Manresà, de l'Agrupació Cultural del Bages, i del Casal Cultural dels Aires Manresans i també del grup sardanista Dintre el Bosc. La primera peça que interpretaran serà el Ballet de Marina. Escoltem aquest Ballet de Marina amb una interpretació de la cobla principal del Llobregat.

Era el ballet Marina, música i instrumentació d'en Francesc Joanola, la coreografia és de Vicenç Orriols, que va ser escrita motiu de la representació l'any 1958 de l'òpera Marina d'Emilio Arrieta al Teatre Conservatori de Manresa i que va ser interpretada per l'Esbart Manresà de Dansaires. I precisament serà l'Esbart Manresà de Dansaires de l'Agrupació Cultural del Bages que l'interpretarà aquest dissabte al Passeig de Pere III davant del casino. Serà la primera obra que obri aquest homenatge a en Francesc Joanola. I la segona serà una sardana dansaires manresans que serà ballada precisament pel Casal Cultural de Dansaires Manresans. Escoltem aquesta sardana.

era la sardana d'ensaires manresans que va compondre en Francesc Joanola i Reixac, a qui es dedica aquest homenatge aquest proper dissabte a Manresa, del passeig de Pere III davant del casino. Aquesta serà la segona peça que interpretarà la cobla Ciutat de Manresa, que no hem dit la cobla que hi havia. En Francesc Joanola i Reixac va néixer a Tortellà el 3 d'agost de l'any 1891 i va morir a Manresa el 3 de desembre de l'any 1968. Va ser fiscornaire i prolífic compositor de sardanes. Va ser deixeble de professors com Dimas Delgado, que era fiscornaire, i Manuel Blanc a la composició. La popularitat li va arribar per ser un dels compositors més prolífics de l'àmbit de la cobla, amb una gran producció musical que arriba a les més de 600 sardanes, un centenar d'harmonitzacions de ballets, una sarsuela, Tierra sin flores, i múltiples arranjaments musicals de cançons, principalment per cantar les caramelles. Va obtenir una extraordinària popularitat, no solament a Manresa i comarca, sinó àmpliament a tot l'àmbit sardanista per caràcter del seu catàleg, molt alegre i de clar signe de plaça. El maig del 1981 es va celebrar a Manresa un acte d'homenatge al compositor. Entre els diferents actes de celebració es va fer una ballada de sardanes en què participaven les colles i grups d'època. També se li va dedicar un carrer. La placa principal que dona nom al carrer indica uns trets característics de la seva persona. Músic, home bo, català fidel i manresà de cor. Escoltem una altra de les sardanes que interpretaran aquest dissabte. En aquest cas es tracta del Pantà d'Oliana. El Pantà d'Oliana fa ja uns anys va ser enregistrat per la Cobla Ciutat de Terrassa ja en format de compact disc, i en el llibret ens diu així: que en tinguem constància, aquesta és la primera sardana interpretada en directe a Mèxic, cosa que va tenir lloc el 16 d'agost del 1987 al pati del Palacio de la Mineria, a Mèxic, Districte Federal, en un viatge de la Cobla. L'any 1963 va ser guanyadora del Premi del Dia de la Sardana. Escoltem, doncs, el Pantà d'Oliana d'en Francesc Joanola amb la Cobla Ciutat de Terrassa.

era el Pantà d'Oliana, una sardana que va compondre en Francesc Joanola i Rajac, que ens ha interpretat la Cobla Ciutat de Terrassa. Va ser estrenada a Ceret l'any 1962 i Premi Dia de la Sardana l'any 1963. I seguirem les següents... Bé, hem de dir que aquesta, el Pantà d'Oliana, serà una sardana d'exhibició càrrec del grup sardanista Dintre el Bosc. I bé, les altres sardanes que interpretaran ja serà per ballar tot el públic. I la primera de les que serà pel públic és La Llum de Manresa, una sardana que data de l'any 1928. M'agradaria llegir-vos del llibret del disc que es va editar, que després es va reeditar en compact disc, els escrits que va fer en Francesc Soler Massa, el creador d'aquest programa Aires de Catalunya. I ens diu així, de La Llum de Manresa: Manresa té com a fitanyà l'entranyable la festa de la misteriosa llum, el 21 de febrer, commemoració d'un fet de l'any 1345 bressolant entre la història i la llegenda, que va marcar fortament la vida manresana fins a l'actualitat. Amb els motius melòdics d'una antiga marxa i d'uns goigs que expliquen l'esdeveniment, Francesc Joanola va escriure una sardana essencialment localista, amb gran força evocadora d'uns trets pregonament afermats a l'ànima dels manresans. Escoltem aquesta sardana, La Llum de Manresa, amb la principal de la Bisbal.

era La llum de Manresa, una sardana que va compondre en francès Joanola i Reixac, composta l'any 1928, bé, estrenada aquell any, i que ens ha interpretat la principal de la Bisbal, la mateixa cobla que ens interpretarà la següent, La nostra agrupació, una sardana que data de l'any 1957. Seguim amb el llibret que va escriure en Francesc Soler Mas. Francesc Joanola va escriure per pròpia iniciativa una de les seves millors sardanes dedicada a l'antiga agrupació manresana de folklore, avui Agrupació Cultural del Bages. El títol de Nostra, que ell hi va posar, demostra com se sentia vinculat a l'entitat, que tant l'estimaven. És una sardana ardida, encoratjadora, de vibrant cant, que mereixia convertir-se en himne de la munió de gent que formen la nostra agrupació. Però per això hi calia una lletra adequada i acurada, que precisament aquesta lletra la va posar en Francesc Soler Mas. Però bé, avui sentirem la versió instrumental, tal com la tocarà aquest dissabte a la Cobla Ciutat de Manresa. Bé, en aquest cas, la nostra agrupació ens la interpreta la principal de la Bisbal.

Agrupació, una sardana que va compondre en Francesc Joanola, que va ser estrenada l'any 1957. Ens l'interpretava la principal de la Bisbal. Tot seguit escoltarem Sant Jaume de Llierca, també d'en Francesc Joanola. Si em permeteu, m'agradaria dedicar aquesta sardana a la memòria d'un fidel oient d'Aires de Catalunya i sardanista manresà que es va deixar ja fa uns quants anys, l'Ernest Balloc. A la seva memòria, doncs, Sant Jaume de Llierca, que aquesta sardana, el llibret, ens diu així. Aquest bonic poble de la Garrotxa, veí del Tortellà, nadiu dels germans Joanola, va contractar la copla, la principal de Baixes. Això va ser una ocasió d'un melangiós retrobament amb els paisatges de la infantesa, amb familiars i amics, no oblidats malgrat la llunyania. Aquella estada va inspirar aquest cant encisador on la sentimental remembrança queda morosida amb el valent optimisme que era part essencial, indefugible en totes les sardanes de Francesc Joanola. En aquest cas, Josep Gispert, que és el primer tenor que interpreta aquesta sardana, ha sabut trobar en la seva interpretació aquest punt just entre la valentia i la recança i ha traduït amb tota fidelitat la intenció del compositor. Escoltem Sant Jaume de Llierca.

Sant Jaume de Llerca, una sardana d'en Francesc Joanola que ens ha interpretat la principal de la Bisbal. Ens hem oblidat de dir que era una sardana que agradava molt a l'Ernest Botlloc i que ens havia demanat en més d'una ocasió. Per això l'hem dedicat a la seva memòria. I bé, seguim amb una altra de les sardanes que interpretarà la Cobla Ciutat de Manresa aquest dissabte al passeig de Pere III davant del casino. Es tracta de Home Símbol. Data de l'any 1951, i el llibret ens diu així: als Jocs Florals del 1950 a Perpinyà va presentar-se una poesia de Pere Cardona dedicada a Pau Casals. Sobre aquells versos, Joanola va crear aquesta sardana que segueix rigorosament el text. L'admiració que sentia per Pau Casals va dictar a Francesc Joanola una inspirada melodia de força abassegadora, que continua sent vàlida fins i tot despullada de les paraules que la condicionaven. És un cant tenyit amb un cert regust de melanconia, traducció de l'angoixa que Joanola compartia amb tanta gent en aquells moments malaurats per a Catalunya. En conèixer l'obra, Pau Casals li va escriure: gràcies del cor. El caràcter senzill i sentit de la vostra sardana m'agrada i crec que agradarà a tothom. Us en felicito. Escoltem Home Símbol amb la principal de la Bisbal.

Era la sardana Home Símbol d'en Francesc Joanola, estrenada l'any 1951 i dedicada a Pau Casals, que ens interpretava la principal de la Bisbal. I canviem de cobla per escoltar la cobla mediterrània amb el balcó del Mare Nostrum, una sardana que va ser estrenada a Tarragona el 20 de juliol de l'any 1957.

Era el balcó del Mare Nostrum de Francesc Genola, que ens ha interpretat la Copla Mediterrània. I l'última sardana que es podrà ballar aquest dissabte serà la Teresa del Pertús, una sardana estrenada l'any 1963 i dedicada a la seva cosina Teresa Rajac.

era la Teresa del Pertús, d'en Francesc Joanola, dedicada a la seva cosina Teresa Rajac. I no ens queda més temps i ens hem d'acomiadar. Us recordem que per l'agenda ho trobareu a Som Sardana. Ens acomiadarem amb una sardana que no interpretaran aquest dissabte, però que també és d'en Francesc Joanola, que es titula Tots a l'Aplec i que va ser estrenada a l'Aplec de Calella de l'any 1965. Amb ella ens acomiadem, i no us diem tots a l'Aplec, sinó tots a la ballada homenatge d'aquest dissabte a Francesc Joanola al passeig Pere III de Manresa. Adéu-siau, amics.